0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: make it worse.
1: Gala, t'hi ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
2: Què vols dir?
1: Mira, escolta'ls.
3: Gala, ets la millor.
2: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
4: Obrim el piset compartit de Catalunya.
1: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
4: Cada tarda, de dilluns a divendres.
2: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
5: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: I ara ho pots fer com... sexy.
6: Tinc els meus límits, Alberto.
7: Ui, ui,
6: el Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
2: Wow, what the fuck?

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

trying to make things right. Trying to make things right.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT.

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? I ara què? I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. Casa Babylon. El cap de setmana comença i

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Escoltes ICAT.
1: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant, amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant, vaig acursant-se a distància navegant a màxima velocitat, ignorant que només som un animal que té dificultats per nedar. Digue'm covard, però he tornat a saltar, he tornat a saltar.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

KGB.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat estan rescatant aquest matí diversos conductors atrapats per l'aigua a Granollers i Canovelles, al Vallès Oriental. Els bombers ja acumulen més de 900 serveis des de l'inici d'aquest temporal i, per la seva banda, els bombers de Barcelona han atès 910 trucades i han realitzat 145 serveis fins a les 7 i 20 minuts d'aquest matí. Les pluges han deixat fins a les 6 de la matinada gairebé 248 litres per metre quadrat a Granollers, 244 a Mataró o 231 a Cabrils, a la comarca del Maresme, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest episodi de pluges torrencials ha impactat amb força a la zona metropolitana sud, amb desenes d'avisos per inundacions en municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Esplugues. A més, hi ha una desena de carreteres tallades a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa de les inundacions. També recorda que Protecció Civil ha enviat un alert a les comarques del Vallès Oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà i Gironès per recordar que està vigent una restricció de mobilitat. El missatge subratlla que hi ha múltiples incidències encara en curs i que es manté l'episodi de pluja torrencial en molts llocs. Coneguem, doncs, ara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
3: Estem pendents d'aquestes hores del matí de les precipitacions que han tingut lloc aquesta passada nit i matinada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, que han caigut de manera torrencial i els registres d'aquestes hores són molt destacats. A les immediates hores, totes aquestes precipitacions s'aniran direcció cap a les comarques gironines i serà aquí on els registres aniran acumulant-se i, de fet, podran ser històrics a les immediates hores. A moments, les temperatures es mantindran, si fa o no fa, molt semblants a les d'ahir dissabte. La nit serà molt més tranquil·la a les comarques de Lleida. I aquesta tarda els ruixats tornaran a aparèixer sobretot a les comarques de Girona, seran molt més irregulars, molt més dispersos i també es veuran aquests ruixats a les comarques del Pirineu i també del Prepirineu. Algun ruixat despistat també al litoral de Barcelona.
2: I encara referent a aquest episodi del temporal, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha constatat que la nit ha estat complicada i ha avisat que aquest episodi es desplaça ara cap a les comarques de Girona. En un missatge a la xarxa X, Illa ha remarcat que l'episodi meteorològic encara no ha acabat i ha fet una crida a no abaixar la guàrdia. I en cultura, al final del concurs de Castells de Tarragona s'endarrereja aquesta tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de pluges torrencials. La jornada reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora, finalment es celebrarà a partir de les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Dimecres 30 de setembre del 2026 i estem a les 9 i 2 minuts, el temps que passa amb escoltar la sintonia al Bar Sardanes, els membres del programa, avui el complert. Temporada 9, segon programa de la temporada, i si no ens fallen els números, crec que portem 251 programes que van sumant.
1: Calla, calla, que aquest dia que em vas dir 9 temporades em vaig veure molt vella. Ostres.
0: Toni, no passa res. És nova. Aquesta és un... És, si és nou, és
1: no,
0: que
1: no,
0: és nova.
1: No, la temporada sí que és nova, ja està clar.
0: Això.
1: Ja està claríssim.
0: Ja anem bé. Jordi, ben tornat.
2: Molt bona nit.
0: Què tal?
2: Molt bé. Aquí a Tarbada disposats a nous temes, I bé, que m'haig de posar bé el micro, que aquest, ara. Bé, disposats a nous temes, nova temporada i molta il·lusió.
0: Molt bé. I avui crec que ens portes una capvuitada de Festa Major, no?
2: Sí.
0: Oi que sí?
2: Sí, sorrarem la Festa Major de Sant Feliu i el Vallès.
0: Doncs ja anirem seguint. I el control tècnic, com cada dimecres, l'Albert Rodríguez, què tal?
3: Molt bon vespre. Bé, fantàstic, sí. Ganes de veure'ls, sempre, Vull dir que arriba el dimecres i a casa ja ho saben. I està molt bé aquesta estona amb vosaltres. I
0: aquest tom de setmana que...
3: Sí.
1: Ens tenen controlats a les cases.
3: Saben on som, sí.
0: Doncs, arrencarem directe avui i... La introducció del que parlarem us ho farem saber tot seguit, que tenim sardana cantada, però també farem una minissecció de Sabies què, que ens fa il·lusió parlar-ne i, per tant, us ho explicarem en breu. Arrenquem amb el que dèiem ara amb el Jordi de Cap Vuitada. Doncs la setmana passada ens venia de gust acabar amb una peça que no hi va cabre i la farem sonar avui d'entrada, perquè els globs tant són per sortir com per entrar.
1: Per efectivament.
0: Tant... Eh?
1: Efectivament.
0: Sí, no?
1: Hola.
0: Doncs, per tant, entrarem amb un galop. Amb un galop no ben bé, però sí una música que sona i a les places hi ha gent que ja s'aixeca, sobretot en el Vallès, i comença fent parella una sèrie de passos i van seguint. I no és una copla, tenim els grallers i tabalers dels Castellers de Mollet, els Esbufecs, i faran sonar a la festa. A veure si us agrada. Som-hi.

0: Galop, doncs, el galop de la festa.
1: El galop de la festa. Havia pot començar la ballada total.
0: Ja som tots a la plaça.
1: Tots a la plaça.
0: Aposentats, oi? Ja pot començar la ballada. El compositor d'aquesta peça és en Joan Vila i Ayats i la va compondre el 1918. Vull dir que té uns quants anys, eh? Evidentment és un galop que el fa servir sobretot a les gitanes. Quan surten a plaça, doncs la fan servir pràcticament sempre. Que això no vol dir que les cobles també la toquin, sobretot quan fem els concursos de colles improvisades. Normalment sempre demanem un galop i solen posar aquesta.
1: Uh-huh. És el més popular, no poder.
0: Sí, és molt més popular. Que n'hi ha molts de galops, eh?
1: Sí.
0: Però aquest és el més popular.
1: Sí, sí. Sobretot en el món del ball de gitanes és el típic.
0: Sí, sí, és el número 1, diguem.
1: Doncs això, ja estem tots a plaça i per tant farem sonar la primera sardana del programa que tenim el mestre Ortí que ens fa contar i no pas sardanes, sinó que una sardana que porta per títol 6 de 7 i amb la principal... És la principal? No, la cobla Els Vents de Riella. Els Vents de Riella. Doncs tenim aquest 6 de 7, a veure com sona. Som-hi.

0: 6 de 7.
1: 6 de 7, del mestre Enric Ortí. Bé, n'hem parlat moltes vegades ja. Aquesta sardana la va dedicar a l'Ignasi Pinyol i es va estrenar el 2008 a l'Aplec de Calella. Va dir que ja té uns quants anyets també. Bé, l'Enric Ortí, ja n'hem parlat d'ell, va néixer a Barcelona el 1966 i pràcticament sempre ha tocat la tenora. Va començar a tocar la tenora amb la Cobla Juvenil de Sabadell amb 9 anys. Que si us he explicat que no podia aguantar la tenora i li posaven una cadira perquè es pogués apujar la tenora. Va durar pràcticament fins al 2008. A partir del 2008 ja va entrar a la Sant Jordi Ciutat de Barcelona i fins avui encara està allà. Aquest any, el 2026... s'ha commemorat els 50 anys de la seva trajectòria musical, 50 anys, i el 2006 va guanyar l'edició de la Sardana de l'any amb la Sardana Sencer de Plec.
0: Tenim
1: molta tela, eh?
0: Un programa sencer.
1: Exactament, vol dir que si en cas aviam, si un dia ho podem trucar i podem parlar una mica amb ell.
0: Molt bé. Doncs va, som-hi, i tenim a la sintonia, que ens esperem al telèfon, doncs va, que passi la sintonia i endavant. Doncs som-hi, avui tenim un Sabies Què que volem dir per molts anys, encara que serà de forma indirecta, ara us ho explicarem tot. Jordi, què tal?
2: Bé. Hola, bona nit.
0: No, aquest Jordi no, el nou de Jordi, el Jordi Massaguer.
2: Sí, sóc jo, Jordi Massaguer.
0: Sí, no, hi ha hagut un lapsus que tenim un altre Jordi a l'estudi i es pensava que...
2: No, ja ho dic que no, vale, clar, com jo no estic a l'estudi, no.
0: Es pensava que anava per ell. Et sento molt lluny, Jordi.
2: Sí, doncs jo més a prop al mòbil no me'l puc posar, eh?
0: No, estic mirant amb l'Albert perquè pot ser un tema tècnic. Ara sembla que t'hagis acostat més... Jordi, hauries de venir aquí a l'estudi, ja ho veus.
2: Sí.
0: Aclarir-ho. El Jordi Massaguer, company de ràdio i de programa, i que ens has estat fent de tècnic...
2: Bueno, quasi de sardana.
0: Per això, i que ens has estat fent de tècnic més d'una temporada.
2: Sí, ara, hòstia, mira, m'ha vingut el record. Mira, sí... Podria estar mal dir-ho, no? Però pràcticament no escoltava sardanes des del Pa de Sardanes, quan el feia jo, amb el Joan Bernal, i, bueno, i abans amb el Turigas, amb el Miquel Turigas, i al final, bueno, està bé també que continuï un programa així, de cultura catalana i de música tradicional, que està molt bé.
0: I que ara ho parlàvem al començament. Doncs mira, fa 8 anys poder que no escoltes sardanes, perquè la primera temporada que vam arrencar nosaltres... Ens vas fer de tècnic tu.
2: Sí.
0: I estem a la novena, per tant...
2: Doncs sí, 8 anys. Bueno, que no escolto... Bueno, algunes sí que n'he escoltat, però vull dir, ja molt residualment.
0: Passant per alguna plaça en bicicleta, no?
2: No, sí, algun cop que us hem tempat, saps? En les reposicions, ja. Sobretot, del cap de setmana. Em sembla que aneu abans que... els diumenges abans que el vivències musicals.
0: Ah.
2: Llavors, quan... Doncs sí. Alguna estoneta sí que us he anat escoltant.
0: Per un seguiment. Sí. Estupendo.
2: Sí.
0: Doncs, escolta'm, t'hem trucat per parlar de La Tienda. Sí. Aquest grup de joves, hem de dir. Oi, que...
2: Bueno, sí, està bé que ens diguem joves.
1: Bueno, quan van començar...
2: Ja passem els 40, la majoria, però bueno...
1: Quan vau començar eren joves, clar.
0: No, que la gent es pot preguntar què té a veure, ara que ens el va a sardanes, que estan fent, de trucar al Jordi Massaguer per parlar de La Tienda. La Tienda és un grup de jovent que aquí a Sant Feliu es dediquen a fer sonar música màquina. Oi que és això?
2: Sí. Sí.
0: Aquests que van amb...
2: Sí, amb poques paraules seria això, sí. Bueno, és un grup de... Sí, doncs al final és això, és amics que tenen la mateixa afició, el mateix gust musical i que al final doncs, fan de la seva passió, no? doncs una manera de continuar aquesta passió que es va assolir quan érem molt més joves que ara i que mira, després de 25 anys encara segueixen. Jo no soc de La Tienda realment, però bueno, al final és el grup més proper d'amics llavors és com si fos, com
0: això que...
2: em sento com a casa.
0: I amb el programa que fas tu també ets més proper a la seva música,
2: bueno,
0: que
2: sí.
0: En algun moment...
2: Bueno, no et creguis, Ramon, jo tiro cap a una altra banda, però
0: ja,
2: bueno.
0: Però dic, en algun, ja anava a dir especificar, sí. En algun moment concret t'hi pots apropar més.
2: Sí, que a mi m'agrada més l'underground, el hip-hop, el rap, més música urbana. Uh-huh. I bueno, el Fase també té 18 anys i al final, en aquests 18 anys també he tingut seccions de música màquina o electrònica. I al final sí que, sí. Però bueno, ara ja realment, com la música màquina realment, si no es punxa, no, llavors no li veia cap sentit.
0: Ja. Yeah. Clar, és un altre
2: estil. Ja, sí, m'agraden altres tipus de música i al final doncs tiro per allà.
0: És una pregunta que et volia fer cap a abans d'acabar la trucada. 18 anys has dit de fase alternativa?
2: Sí, sí.
0: Ostres, fas majoria d'edat, tu.
2: Sí, sí. Bueno, ara hauria de fer 19, però com he tingut una parada tècnica d'una temporada sencera, doncs... Realment són 18 temporades, sí, ara començaré la 18, si tot va bé.
0: Bé, doncs endavant.
2: Sí.
0: Doncs no, això que ens va fer gràcia el dia de la diada, l'11 de setembre, que vam fer les mencions d'honor.
2: Ah, sí, sí.
0: I pujar a l'escenari a la tienda i a l'associació de sardanes aquí a Sant Feliu. Comparteixen aniversari, no?
2: És un fet curiós. Bueno, al final són dues entitats musicals, no? I està molt bé. Sí, de fet, la màquina doncs, també va néixer aquí a Catalunya, pràcticament.
0: En sèrio?
2: Estil concret. Sí, aquest estil concret, sí. Sí. La música tecno, la música electrònica no, però la música màquina com a màquina va néixer a Catalunya. Llavors, al final, tampoc estem tan lluny.
0: Ostres,
1: carai. Sí. Perquè vosaltres sou entitat, oi? Us veu formalitzar com a entitat.
2: Sí. Al final no va sorgir com una entitat, però al cap dels anys sí, es van formalitzar l'entitat. Més aviat també per poder gestionar tot el tema de festes amb l'Ajuntament i de més. Perquè al final això va néixer doncs, això, com neixen... No com neixen, sinó com, bueno, quan unes joves al final queden a casa d'algú, algun local, o el típic, no?, garatge, o el que sigui. I, bueno, no tocàvem la guitarra, nosaltres, hi ha alguns que toquen la guitarra, no?, la bateria, el baix, i nosaltres tocàvem, doncs, això, els discos i les taules de mescles. Quasi tots els amics de la colla sabem punxar, realment. Molts ja no punxem, però la majoria hem après a punxar discos.
1: Clar. Perquè els actes que feu vosaltres ara, quan els feu?
2: Normalment, o sigui, és festa major, que és quan es celebren els aniversaris, i després esporàdicament doncs, es van fent actes depenent. Si hi ha alguna data important, algun aniversari d'algun dels integrants o... Sí, però més aviat són festes majors i ja et dic, alguna data entra durant l'any que podrien arribar a ser 2-3 com a molt durant l'any, més festa major.
1: Esteu obert a tothom, vull dir, tothom pot venir, no?
2: Sí, i tant. És, bueno, fa la punteta la discoteca.
1: La discoteca.
2: De fet, encara, sí, és discoteca, jo crec que és discoteca llagis, perquè, clar, ja estan concerts, es va de tot, però discoteca com a tal... Jo crec que es manté des
0: de l'any
2: 97, poder, o no sé, o sigui, abans de la tienda, jo, no? La punteta disc, es deia.
0: Sí, pot ser.
2: Sí, poder el segon no, però encara no estava per aquí, no sé, però sí, allò era una discoteca des de mitjans dels anys 90, vull dir, i es va, no sé si es va fer així... Per fer una discoteca o es va muntar a posteriori, però jo era una discoteca, sí, la discoteca del poble, de fet. Uh-huh. Després sí que la van agafar els de l'Incívic, bueno, ara ja és un local cultural més. Però, bueno, com a discoteca com a tal, doncs sí, ho fa allà a la punteta.
1: Però vull dir, no teniu, per exemple, un diumenge cada mes o ha de ser... Com ho anuncieu, això, llavors, perquè la gent ho sàpiga?
2: Sí. No, clar, això... els que són de l'associació, bueno, ho pacten amb l'Ajuntament per tant, els dies que poder, jo què sé, el 28 de novembre, ho invento, eh?
1: Sí.
2: Volem fer una festa, tal, doncs es parla amb l'Ajuntament, es demana la sala, i després doncs, ja a mitjans de les xarxes socials i de medies ja es va...
0: Ah, vale. I amb cartell, també, i algun cop algun cartell també...
2: Sí, sí, al final, clar, exacte. Sí, doncs una mica com tot abans, era més tot visual amb cartells i això, i ara ja més xarxa. Xarxes socials i també... Mm-hmm.
1: Jo tinc que confessar, quan van dir a la tienda no sabia qui era, neta, t'ho tinc que confessar. Va, francament.
0: Sí, clar, no aneu al mateix horari.
1: No.
0: Les sardanes i la tienda van amb horaris...
1: El que passa és que quan ens van cridar per la festa major, que teníem que fer el pregó amb els vídeos aquells que vam fer això, vam tenir una reunió i ens van presentar allà la gent de la tienda i dir, vosaltres qui sou? Qui sou? I m'ho van explicar i dic, hòstia, doncs no ho sabia. Res, jo donau-vos moltes felicitacions pels 25 anys i, escolta, i endavant, no pareu.
2: Igualment, sí, igualment. Això,
1: gràcies.
0: Final... No, que, sí. De fet, això, quan una activitat porta més de 25 anys funcionant, ja es considera una cosa tradicional, per tant, ja esteu al mateix nivell que les sardanes, a nivell local, i bueno. No, podem dir que ja és una cosa tradicional, sí, sí. També la música màquina de la tienda, si més no, aquí Sant Feliu.
1: Si més no, ja està consolidat, vull dir, això està segur.
2: Clar, sí, sí. Bueno, i al final, ja ho sabeu vosaltres, al final és tot molt per la gent, vull dir, al final ho fas per tu, vull dir, però que no ni cobres, ni... Vull dir, és tot altruista i és una mica com la ràdio, no? Al final ho fem perquè ens agrada i perquè volem transmetre el que ens agrada, no? I que la gent ho pugui gaudir, a tothom, com tu dius, qui vulgui anar a fer a ballar sardanes, doncs ho pot anar, i qui vulgui a ballar màquina, doncs igual. Al final...
0: Molt bé, Jordi, doncs, escolta'm, moltes gràcies per atendre'ns.
2: No, nosaltres, per pensar-hi.
0: Que, bueno, és això, aquestes coincidències que... I aquí ja vam posar l'interrogant en el bar de sardanes per això, no? Perquè pugui entrar cultura de tot tipus i vosaltres també
1: del poble encara
0: teniu una perseverància que segur que quan d'aquí 25 anys més aquests marrecs
2: que tenen fills.
0: Aquests que no dic, aquests que tenen fills segurament seran els que seguiran fent-se una màquina, no?
2: Així esperem.
0: Això segur. Molt bé, Jordi, doncs millora't.
2: Igualment, gràcies.
0: I la taula de Quiona t'està esperant, eh?
2: Sí, a veure si és la cena, aquesta nova.
0: Doncs va. Gràcies, Jordi. Gràcies.
2: Adéu, bona nit. Gràcies. Adéu, passi bé.
0: Doncs... Aquelles coincidències que passen i...
1: Sí, sí, per mi va ser un descobriment, ja t'ho dic. No tenia ni idea que hi hagués una entitat, que poble que es digués la tienda. I quan vam tenir aquesta reunió vaig dir, ja m'expliqueu-me qui sou, perquè ja no sé, coneixia la gent més o menys.
0: Clar, tots són d'aquí.
1: Són d'aquí Sant Feliu, però no sabia de què feien. I m'ho van explicar, dic, vale. No en tenia ni idea.
3: I que s'entén d'obra amb poca freqüència.
0: Okay. Bueno, sí, obren...
3: Obre amb poca freqüència, hauria de fer alguns concerts més, un de cada trimestre.
0: Ja van fent.
3: Molt bé.
0: Bé, nosaltres també anem fent i tirem així per la sardana cantada. Tirem sintonia i a veure què tal. Catalunya,
3: nostra pàtria. Hola a tots. Avui no us proposem una sardana, però sí una bona peça. És un tribut a la Festa Major de Sant Feliu i a les Festes Majors del Vallès. Festa Major és la cançó interpretada per la Trinca, tots coneguts. La Trinca estava formada per Josep Maria Mainat, Toni Cruz, que ens va deixar, i Miguel Àngel Pasqual, que ell també ha fet alguna cosa en solitari. La Trinca era un grup de música i espectacle català va ser un dels grans fenòmens musicals i escenogràfics més populars de la dècada dels 70 i els primers anys 80 dels països catalans. La seva original proposta artística és basada en la crítica social i política sempre amb humor, fent paròdia i amb atrevides posades en escena. Bé, Hi ha molt que explicar la trinca, però sí que va ser molt...
0: Molt trencador.
3: Molt engrescador. Anàvem tota la festa major, la gent hi anava, els emblats estaven plens, tot arreu que anaven tenien èxit, no? I hem proposat aquesta, que ha caigut a la festa major, pràcticament s'han acabat tots els ballets, falta la de Caldes, com és que ve. La festa major, la trinca.
0: Som-hi.

0: He pensat que és molt llarga aquesta cançó.
1: Sí. Doncs... sí, perquè toca tota la festa major, des del pregó fins
0: sí, sí,
1: fins al final.
0: Si cas la farem sonar, la deixem amb episodis de...
2: Ah, bueno, és que sí, que tota que dius, tota la festa major l'escriu, no?
0: Clar, clar, clar. Clar,
1: t'has d'escriu tota la festa.
2: La dansa, les sardanes, tot.
0: Doncs,
1: grans sí, records, aquesta cançó.
0: Sí, cas, sí, sí.
1: Grans records, perquè hi haurà un Joanet que, bueno, clar, la festa major era la festa major, que llavors sí que fèiem festa major, que només venia una orquestra, no és com ara que...
3: sí.
1: Que l'embalat amb l'orquestra, l'època dels 70, que tothom esperava que es morís aquell senyor, i del Johan Cruyff, jugador de futbol, i era aquesta època.
3: I tant.
1: Que jo tenia 20 i pico d'anys.
0: Quan va sortir era... Va ser potent.
1: Que n'hi havia d'altres, també. Però aquests van ser els que van... que encara no entenc que ja van fer cançons, que encara no entenc com la dictadura no els va... No els va censurar.
0: Ho van colar tot, no?
1: Treballaven molt amb les lletres i les coses de paròdia.
2: Van convidar Fraga i Barne en un espectacle.
1: Sí, sí, per això.
2: Em cantava sí, un bon de Botano.
0: Diguem que ja era
1: més cap aquí.
2: Més cap aquí, ja.
0: Sí. Post-franquisme, sí, sí.
2: Tots contents.
0: Doncs, no, la trinca...
2: La fem per un altre dia.
0: La fem sonar, sí, la farem... Ah. Per episodis, per capítols.
1: És que la història de la trinca és molt llarga, eh?
2: Sí, per això jo no expliqué quatre coses, però vull dir... Tothom la, més o menys, d'aquesta edat la coneix, no?
0: Sí, sí, segur que tothom la cantava sense adonar-se'n.
2: Doncs
0: tenim una altra, sí?
2: L'altra més curta. És Foc al Tribunal, el pont d'Arcalís. Van estar aquí a Sant Feliu fa molts anys, no l'he trobat, avui no he tingut temps, perquè he anat molt de pressa. Van estar actuant a la plaça. No sé si Festa Major o no sé què, però van estar actuant. El Pont d'Arcalís és un grup de música tradicional catalana, com el Cristina Trama. Divulga la música i cançó tradicional dels Pirineus. Els seus dos primers discs, balls i cançons del Pirineu, els Pirineus van ésser coordenats amb el premi de millor disc, amb el disc de l'any i música folk. Els Premis Cent de Rock i Pirineus va obtenir menció al disc Folk del Premi de Disc Català de l'any, el 1999, de Música Sense Fronteres, de Ràdio 4. El grup es va dissolt a la primavera de l'any 2021, després de la mort de Jordi Fàbregas. I aquest és una de les peces que hi ha molta tradició, que en té molt maques, i... Posarem Foc al Tribunal.
0: Doncs va, Foc al Tribunal.
2: És actual, que és molt baix,
0: sí,
2: però
0: sí,
2: actual.
0: Som-hi.

0: Fot-li foc al tribunal.
1: Bé.
0: Doncs, doncs avui és l'últim programa. L'últim programa del mes de setembre, que demà és 1 d'octubre.
1: 1 d'octubre, ja.
0: Penso que és un, una bona cançó per recordar l'1 d'octubre, dient fot-li foc al tribunal, perquè...
1: Estem allà mateix.
0: Hem reculat bastant. No és que haguem avançat gaire, sinó que hem reculat bastant.
1: Sí, sí.
0: Però bé, a vegades recular va bé perquè agafes esbranzida. No?
2: Exactament, és el que anava a dir jo ara.
0: Dius,
2: hem reculat bastant, però no com estàvem abans, eh?
0: No.
2: No hem reculat tant com estàvem abans.
0: No.
2: Sí, no hem reculat tant enrere com estàvem abans. Per això que quan tornem a agafar esbranzida, no sé quan serà, suposo que llavors serem molt més...
0: Veure, si li fotem
2: foc serem molt més dels que érem.
0: Per tant...
2: Sí, serà difícil, eh? Aquests del tribunal són complicats.
1: Sí, sí.
2: Però no, però deixem-ho aquí.
1: Aquest del pot d'Arcalí ja posarem una altra peça més endavant. Hi ha algunes peces... El Museu Tradicional del Pirineu, que el pont d'Arcalí està a la Pallaresa, no? No? És un pont que hi ha per allà...
0: El pont d'Arcalí és un poble, sí. Sí.
1: És un poble, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs jo tinc dos CDs allà i coses que hem baixat i...
2: Fa que el tribunal és del 2011.
1: 2011 aquesta va ser, imagina't. Ja. L'últim CD que vam fer, l'últim concert. I aquí la van tocar. Aquesta la
0: sí, sí, que Sant Feliu van venir. Van el Jordi venir. Fàbregas tenia parents aquí a Sant Feliu, també.
1: Sí?
0: El que es va morir, el Fàbregas, sí, sí, sí. Tenia,
1: doncs van vindre i... Bé, molt bé.
0: Molt bé, doncs... Pont d'Arcalís, ja el seguirem algun sí. mes. Doncs ara farem sonar una de la contemporània que tens un moment. Sí, tens un moment, Albert. Doncs el tens, el moment, sí. Doncs és el títol d'aquesta sardana de l'últim CD del Sarda Show Electronics i el tenim... Tenim aquesta peça a punt amb la contemporània que porta per títol Tens un moment i a veure com sona i a veure què us sembla. Som-hi.

0: Tens un moment.
1: Tinc un moment. Sarda Show 14.
0: Sarda Show 14.
1: Sardanes electròniques.
0: Exactament, aquest CD que va fer la Contemporània i que està tenint bastant d'èxit. Sobretot amb la gent que està començant, amb la gent que no en sap massa, li agrada perquè s'ho passa bé, no? Sempre quan fem ara els cursets, sempre em demana, posa'm una sardana d'aquestes.
1: Que això
0: és. Els agrada molt. I n'hi ha una que és la de Nadal i sempre em diuen, va, posa'm la de Nadal. I dic, però si estem al mes de juliol, com vols que posem la de Nadal? És igual, posa'm la de Nadal. I així anem. Bé, aquesta és una sardana del Dani Gasulla, que va néixer a Martorell el 1970. I, bueno, és un músic i compositor. Ha estat a diferents cobles, la ciutat d'Igualada, la ciutat de Terrassa, la ciutat de Cornellà, ha estat a la cobla Rosó, la Contemporània, evidentment, i a la banda musical d'Igualada. I res, un gran compositor que cada any fa com una o dues sardanes, també, que arriben pràcticament a la final de la sardana de l'any, i que ara està, no sé en quin càrrec, però està en la Unió de Compositors.
1: Oh.
0: Però no et puc dir el càrrec, però no sé si és president o és tesorer o què és. Però està dintre la Unió de Compositors.
1: Molt bé. Doncs la Contemporània que... Diria que si féssim una llista dels programes, ha sonat a gairebé tots, eh? Diguem que és la cobla de capçalera del Pla de Sardanes. I ara tornarem a fer sonar la trinca, no?, que tenim agenda. Doncs va, a veure cap on toca anar a ballar sardanes. Som-hi.
0: Bé, doncs anem a veure com podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Tenim 22 ballades, 5 aplecs i un concert. Comencem aquest dissabte a les 12 a Barcelona amb la cobla Nova Vallès. El primer aplec que ens surt és a Balaguer, també aquest dissabte, a 4:45 de la tarda, amb les cobles Mediterrània, la principal de Llobregat i la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Tenim la Diada del Soci a Figueres, amb la cobla la principal de la Bisbal, a 4:45. A les 6, a 5:45 a 9:15, tenim un altre plec, que és el 52è plec de la sardana de Móra d'Ebre, amb la cobla Reu Jove i Vents de Rialla. Tenim també a les 5 de la tarda a la plaça Major de Vic una ballada amb la cobla Canigó. A Call d'Atenes tenim també a la Fira de la Mercè amb la cobla la Flama de Farners a les 6 de la tarda. També a les 6 de la tarda a Malgrat de Mar amb la ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda a Montgat amb la Bisbal Jove i la ciutat de Girona. Això és el 39è aplec de la sardana de Montgat. Bisbal Jove i ciutat de Girona, a partir de les 6 de la tarda. Dissabte a les 6 de la tarda, Barcelona, Sol de Banyuls, una ballada. Artés, aquesta la tenim bastant a la vora, la Festa de la Verema, amb la cobla Juvenívola Sabadell, a 6:45 de la tarda. També a les 7 de la tarda, Canet de Mar, tenim la cobla Contemporània. A les 10 del vespre, un concert amb la cobla Mediterrània, saxo, cobla i cabaret, amb la Mercè Martínez i el Jordi Paulí. Carai, que pot ser interessant, això, eh? Ja saltaríem a diumenge. Diumenge teníem el primer plec, el 52è plec de la sardana, Malgrat de Mar, ciutat de Girona, la principal de Llobregat, i Juvenívola Sabadell, a partir de les 11 i a la tarda a les 4 a Sant Tornemí. A la catedral tenim a 11:45 la Juvenívola Sabadell amb una ballada. A Hospitalet de Llobregat, a 11:45 també la Maricel amb una ballada. A Mollerussa, a 11:45, una ballada amb la cobla Vents de Riella. A Sabadell, tenim la cobla Sabadell amb la Diada del Soci, a 11:45. A l'Ella, també a 11:45, tenim la cobla Xaloc. A Barcelona, tenim una altra ballada amb la principal de Llobregat, a la plaça de Can Fabra, a 11:45. Aquí ens surt un altre plec, el 39è plec del Roser, a Martorell, amb les cobles Maricel, Marinada i Mediterrània, a 12:00 del migdia i a 4:00 de la tarda a Sant Tornemí. Una ballada a 12:00 del migdia a Vilafranca del Penedès amb la cobla Reus Jove. Una altra ballada a Caldes de Malavella a 12:00 del migdia amb la cobla Contemporània. Una altra ballada, aquesta és la música enregistrada, però és al Parc del Retiro de Madrid. Vull dir, aquests els hi perdonem, vale? Això que costa perdonar els de Madrid, però bueno, els hi perdonem. Però va.
1: Et costa més perdonar els que fan música sardanes enregistrades que els de Madrid, eh?
0: Els de Madrid. Em costa els de Madrid, però bueno, va, els hi perdonem. Perquè són a Madrid i va. I prou de feina tenen, pobrets allà baix. I ens passem a la tarda. A les 5 de la tarda, a Riudellots de la Selva, la principal de la Bisbal, amb una ballada. A Taradell tenim la Vila de la Jonquera, també a les 5 de la tarda. A les 6 de la tarda, a Llinars del Vallès, tenim la Genissenca, també una ballada. Les Masies de Roda, una altra ballada amb la Bellpuig Coble, a les 6 de la tarda. I l'última ballada que tenim, la ciutat de Granollers, a Blanes, a les 7 de la tarda. Tot això és el que tenim aquest cap de setmana per anar a ballar sardanes. Vol dir que tenim concert, tenim aplec i una pila de ballades. I el que us dic sempre, entreu a Som Sardana, mireu l'agenda, busqueu, remeneu i segur que trobareu la vostra ballada, el vostre plec o el que més us convingui.
1: Molt bé. Doncs ja tenim l'agenda repassada. I ara fem passar la principal de la Bisbal, que amb una del mestre Tomàs Gil i Membrado fem sonar Per tu, Mari Carme. Per tant, qui vulgui entendre que ho entengui i qui no, que es posi a ballar Per tu, Mari Carme. Som-hi.

0: Mari Carmen és maca, aquesta sardana, eh?
1: Ah.
0: No la tenia escoltada. És maca perquè té un diàleg en els llargs de Friscorn amb la tenora, que és preciós, eh?
1: Sí, sí.
0: I té un salt també molt, molt maco. Ja, més típica del Thomas Healy Membrato, eh? Aquest senyor que va començar molt tard, va començar a compondre als 48 anys, que ens va deixar va néixer el 1915 a Sant Joan, a Horta de Sant Joan, i ens va deixar el 2014. I va començar a compondre als 48 anys i va fer només ni menys que 1.300 sardanes.
1: Aquesta sardana, titulada Músics per la Cobla, és la 380, la de sardana.
0: Va fer 1.300 sardanes i en té 70 d'aquestes que en diu que foren guardonades. Però, clar, saps què passa? Que quan en fas tantes, la gent sembla que s'avorreixi, no? I si l'escoltéssim, aquestes 1.300 l'escoltéssim, n'hi ha moltes més, com ara aquesta, que és una sardana molt balladora i que es podria posar perfectament a plaça.
1: Doncs som-hi. Estem en una època per posar-la, aquesta sardana, doncs.
0: La podríem posar a plaça.
1: Per tu medicar-me.
0: Si les cobles la volen tocar, que aquest és un altre problema. Però no, és una sardana que m'ha agradat.
1: Molt bé, doncs va, acabarem amb una sardana més. I si estem a 30 de setembre, demà toca 1 d'octubre, doncs seguirem amb la mateixa cobla, amb la principal de la Bisbal i amb el mateix compositor, que amb tantes sardanes, doncs si en posem dues, no es notarà avui, que va fer l'Almanac Sardanista, un CD amb els 12 mesos de l'any, i per tant avui toca escoltar octubre per anar encarant el mes d'octubre que entra. I res, us diem que moltes gràcies per ser-hi i us demanem que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio i sobretot moltes sardanes. Fins la setmana que ve, que serà octubre, i us deixem en octubre. Passi-ho bé.
0: Vinga, bona nit.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí, el dilluns a 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa que després de les vacances tornem a enraigar. Oi, Josep Maria?
1: Bé, intentarem que, amb molta il·lusió, que els agradi tant com ens agrada a nosaltres fer aquest programa i desitgem que disfrutin, perquè ho intentem de tota forma. Perquè a vegades hi ha gent que ens diu sí, ens ha agradat o no tant, o, però intentarem que agradi a tothom. I avui començarem amb alguna molt especial.
0: Em sembla que el que més t'agrada és a tu, he sentit així en veu baixa que li deies a l'Àngel. No. Àngel, vols dir que m'has posat un programa dient avui?
1: No, és que jo havia posat una cosa...
2: Això
1: no es diu, home. Jo volia una cosa una mica alegre i és un programa molt especial. Mira, avui, a Vivències Musicals, us proposem un viatge cap a un món de contes, aventures, passions i misteris. Ho farem de la mà de Nikolai Rimsky-Korsakov. I una de les seves obres més conegudes és Xeresade, una suite simfònica inspirada en les històries de les Mil i Una Nits.
0: El personatge central de Xeresade, una jove que ha de salvar la seva vida gràcies al poder de les paraules. Cada nit explica una nova història al sultà Xerier per interrompre el relat abans d'arribar al final, obligant-lo a esperar una nit més per saber com continua.
3: Rimsky-Korsakov transforma aquestes històries en música. No intenta explicar cada detall com si fos una banda sonora, sinó que crea amb l'orquestra diferents ambients, personatges i situacions. El color dels instruments ens transporta al mar, als palaus, a les festes i a les aventures.
4: A mi no m'agrada criticar, però, Rosita, has fet una presentació fatal.
0: Fatal, oi?
4: A mi no m'has ni anomenat. No. La Maria tampoc. El Pau, tampoc.
0: He pensat
4: que
0: oferia el final
4: avui. I el Jordi Massaguer, pobre, que podia venir...
0: He pensat que oferia el final. He pensat, mira, canviarem. Ara avui els presentaré al final.
4: No, que el Joaneda t'ha omplert el cap, no sé de què, però...
0: Sí, no, doncs va, rectifico.
1: No, la culpa no és meva, eh?
0: Hi ha l'Àngel Falqués, que és el que ens porta el guió.
4: Ah, oi? Bon dia, ara, bon diumenge.
0: Ara arreglo. I que les vacances han anat bé?
4: Sí, molt bé, perfectament.
1: Va, que hi hagi pau, eh? Que hi hagi pau.
0: Josep Maria, què? Em perdones pel que t'he dit?
1: No, sisplau, no. Jo no sóc ningú per perdonar res.
0: Escolta, has tornat de Menorca?
1: Sí, he estat... Sí, però aquest any ha sigut una mica especial, perquè com que vaig anar al metge i em va donar 12 pastilles, no puc anar a banyar-me a l'aigua.
0: Mare de Déu, ja no ha pogut anar a comprar l'enciamada.
1: Sí, ja la portarem. En el moment que vingui el Jordi, hi haurà enciamada.
4: Penso que ha estat descongelada diverses vegades.
1: Sí. No.
0: Jordi...
1: És nova d'aquest any.
0: Jordi, posa't bé aviat, perquè si no, aquesta enciamada...
1: No.
0: La Maria serà. Torrents, hola, Maria.
5: Què tal?
0: En l'altre programa ens has fet tard, eh?
5: Com t'anar? Mira, no em provoquis perquè estic enfadada.
1: Ara vol arreglar que no ens
5: ho podia per cap lloc.
4: Això no s'arregla.
0: Divendres va ser complicat, oi? Avui diumenge ho tenim més bé, no? Amb les carbasses has aparcat bé? Amb les carbasses has aparcat bé?
5: No sé, m'estic rumiant si baixar o no, perquè no sabré pas què fer del cotxe.
1: No es pot aparcar lloc.
0: Bueno, en el control hi tenim el Pau Ibars. Hola, Pau.
6: Bon dia.
0: Ell, com que sempre va a peu, sempre pot aparcar.
6: Sí,
0: oi?
6: Jo sempre vaig.
0: Sí.
6: Cam esquerra, cam dreta, ja ho.
1: Bueno, Àngel, engega, sisplau.
4: Ah, continuo, eh?
0: I la que us parla, Rosita Figueres.
1: Ai.
0: Va.
4: Molt bé. Al llarg del programa escoltarem diversos fragments de Xereixat i descobrirem com la música ens pot suggerir una història sense necessitat de paraules. I també veurem com alguns temes musicals apareixen, desapareixen i tornen a aparèixer, com si la mateixa Xereixat continués explicant-nos el seu conte.
1: Bé, i comencem el nostre viatge amb una de les imatges més conegudes de Xereixada, el mar, meravellós. Rimsky-Korsakov ens porta fins a les aigües d'Orient, on navega el vaixell de Simbad, ja me'n recordo, Simbad no sé què. L'orquestra ens descriu un mar que pot ser tranquil, però que també amaga aventures i molts perills.
0: Escoltarem com els instruments creen una sensació de moviment constant de les onades, i entre aquestes onades apareixen els sons del vaixell i el tema de Sersade, com si ella mateixa ens anés explicant la història. Tanquem els ulls i deixem que la música ens porti mar endins.

0: Després de les primeres, de la primera imatge del mar, la música sembla allunyar-se de qualsevol perill. Les onades es van calmant i l'orquestra ens ofereix un moment de serenitat. És com si el vaixell de Sinbad avancés tranquil·lament, sense pressa, mentre el mar s'estén immens davant seu. Rimski-Korsakov aconsegueix crear aquesta sensació amb una gran riquesa de colors orquestrals.
1: Aquesta calma, però, no significa que la història s'hagi aturat. En Xerxat, el mar és gairebé un personatge més. Pot ser amable i tranquil, però també pot transformar-se de sobte. Fixeu-nos especialment en com les melodies passen d'un instrument a l'altre, en la delicadesa que l'orquestra ens suggereix al moviment de l'aigua.

0: I després de la calma, el mar continua mostrant-nos nous detalls. Aquí Rimsky-Korsakov no només descriu les onades o el moviment del vaixell, sinó que també la vida que envolta aquesta travessia. En aquest fragment, alguns passatges de l'orquestra ens poden suggerir el vol dels ocells marins que apareixen i desapareixen damunt de les aigües, acompanyant el viatge de Simbad, que per cert m'han dit que era Simbad el marino.
1: La música esdevé lleugera i delicada, com si el cel i el mar es trobessin en un mateix paisatge. Les melodies dels instruments més aguts semblen dibuixar el moviment dels ocells, mentre l'acompanyament manté la sensació d'un mar tranquil. En un moment, la bellesa serena d'aquells que conviden simplement a escoltar i deixa volar la imaginació.

0: Deixem enrere per un moment el mar de Simbad i entrem en un altre dels relats que formen aquest món fantàstic, de les Mil i una nit. Ara apareix la figura d'un príncep i la música canvia de caràcter. Rimski-Korsakov ens presenta una escena més íntima, plena de delicadesa i de misteri.
1: La música ens permet imaginar el príncep i tot l'entorn que l'acompanya. No cal que l'orquestra ens expliqui literalment el que està passant. Són les melodies, els ritmes i sobretot els timbres dels instruments els que en fan construir la història dins la nostra imaginació. És precisament aquí on la veu del gran poder narratiu de la música.
2: I ara tornem a trobar una de les grans característiques de Xeresade, els contrastos. Després de l'amplitud del mar i del moviment del vaixell, ara tenim una escena molt més personal. Escoltem com la música va canviant de color i com els instruments semblen donar veu als diferents personatges del conte. Obrim, doncs, una nova pàgina de la història.

0: La tranquil·litat del conte desapareix i la música es torna molt més agitada. Ara assistim a una lluita i l'orquestra ens transmet aquesta sensació de moviment, tensió i perill. Els ritmes són més marcats i els instruments entren amb força, creant un ambient molt diferent del que acabem d'escoltar.
1: És un dels moments en què podem apreciar especialment l'habilitat de Rimsky-Korsakov per fer una orquestra sencera sembli explicar una escena. Les diferents seccions instrumentals es responen, s'enfronten i es superposen, com si estiguessin davant d'una batalla. La música accelera la narració i ens manté en tensió fins al final del fragment.

0: I després de la lluita, la història ens porta davant d'una imatge imponent. Simbad es troba enmig d'un paisatge ple de perills i apareix el poderós ocell que forma part de les seves aventures. Aquí Rimsky-Korsakov utilitza tota la força de l'orquestra per donar-nos la sensació d'una criatura enorme, misteriosa i gairebé sobrenatural.
1: I aquesta vegada la música no ens parla només d'un personatge, sinó també del paisatge que l'envolta. La roca, el mar, l'ocell formen una escena gairebé fantàstica. Poden escoltar com els sons greus aporten força i solemnitat, mentre els instruments més aguts ens suggereixen el moviment i el vol d'aquesta enorme criatura sobre el món de Simbad.

0: Després de les aventures a Sinbad i de les escenes plenes de força, la música torna a canviar de caràcter. Ara apareix el jove príncep, una figura que ens porta cap a un ambient més tranquil i refinat. La melodia es torna més cantàbile i ens permet imaginar un personatge jove, elegant i ple de vitalitat.
1: Rimski-Korsakov sabia molt bé com utilitzar els diferents instruments per caracteritzar una escena. Aquí, les melodies semblen moure's amb més llibertat i delicadesa, creant una atmosfera gairebé de conte. És una música que no necessita explicar-nos en paraules què està passant, simplement ens suggereix el personatge i el món que l'envolta.
2: Bé, és interessant observar com, al llarg de Xeresade, aquests canvis de caràcter mantenen viva la narració. Hem passat del mar a les aventures, de la lluita a les criatures fantàstiques i ara arribem a un moment més humà i proper. Escoltem, doncs, com aquí l'amic Rimski-Korsakov ens presenta aquest jove príncep.

0: I ara apareix una nova figura en aquest món de contes, la princesa, transportada en un palanquí. La música adquireix un caràcter elegant i delicat, gairebé com una desfilada. Podem imaginar el moviment pausat del seguici, els cortesans que l'acompanyen i la princesa avançat majestuosament entre la multitud.
1: És una escena que Rimsky-Korsakov pinta amb molts colors. Els instruments de l'orquestra semblen anar afegint detalls del seguici, mentre la melodia principal manté aquesta sensació de gràcia i distinció. La música ens fa imaginar una escena oriental plena de moviment, però alhora envoltada d'una certa calma i solemnitat.

0: I entre totes aquestes aventures hi ha una figura que ho uneix tot, Sherzad. Ella és qui explica les històries al sultà i qui, gràcies a la seva intel·ligència, aconsegueix mantenir-lo interessat nit rere nit. Rimski-Korsakov li dona una veu musical molt característica que apareix diverses vegades al llarg de l'obra.
1: Aquesta veu que ara no escoltarem, perquè no correspon a una persona que canta, és la música del violí solista, que apareix amb un caràcter delicat i expressiu. Quan l'escoltem, podem imaginar Xeresade parlant, explicant o simplement continuant el seu relat. És com un fil conductor que ens recorda que totes aquestes aventures formen part d'una mateixa història.

0: Després de totes les aventures que hem anat seguint, arribem a Bagdad. Bagdad em recorda El ladrón de Bagdad, que era una pel·li que es va fer, El ladrón de Bagdad. Aquí on se celebra un gran festival. La música es transforma en una autèntica celebració. Hi ha moviment, danses, alegria i una gran sensació de bullici. Aquí Rimski-Kórsakov utilitza tota l'orquestra per crear una escena espectacular i plena de vida.
1: El més interessant és que aquest festival reapareixen temes que ja coneixíem. És com si diferents moments de la història anterior tornessin a trobar-se en una mateixa escena. La música avança amb molta energia i els instruments s'entrellacen, aportant cada vegada nous colors i nous detalls a aquesta celebració.
2: Però aquesta festa no serà el final tranquil que podíem esperar. Encara ens queda un últim episodi, el vaixell de Sinbad. I tornarà a aparèixer i la música ens portarà cap al desenllaç molt més agitat. Escoltem, doncs, aquest gran festival de Bagdad abans d'arribar al final de la nostra història.

0: Però la celebració no dura gaire. Tornem al mar, i aquesta vegada el paisatge ha canviat completament. El que abans era tranquil·litat es converteix en una tempesta. El vaixell de Simbad queda atrapat entre les onades. L'orquestra accelera el ritme i augmenta la tensió fins a donar-nos una sensació de vertigen.
1: I aquí Rimski-Korsakov mostra tot el potencial de l'orquestra. Els instruments entren i surten amb molta rapidesa. Les melodies es creuen i els sons greus donen profunditat a l'escena. Podem imaginar les onades colpejant el vaixell i el vent bufant amb força. És un dels moments més dramàtics de tota la Txeretsade.

0: Aquí la tempesta arriba al seu punt més dramàtic. El vaixell de Simbad és arrossegat per les onades i ja no pot mantenir el rumb. Davant seu apareix una roca i el perill és inevitable. L'orquestra concentra tota l'atenció en aquest moment, com si el vaixell avancés directament cap al seu destí.
1: I finalment arriba el xoc. La música esclata amb força i sembla que

0: Després de la violència de la tempesta i del xoc contra la roca, arriba finalment la calma. La música sembla respirar de nou. Els sons es van suavitzant i recuperen aquesta atmosfera serena que ja havien escoltat al començament. És com si, després de totes les aventures, el mar tornés a quedar tranquil.
1: I amb aquesta calma arribem també al final de les històries de Sherezade. Durant mil i una nit ha aconseguit mantenir l'interès del sultà explicant-li nous relats, sempre interromputs abans del desenllaç. La seva arma no ha estat la força, sinó la imaginació, la intel·ligència i sobre el poder de la paraula.
2: Bé, aquí el senyor Korsakov tanca l'obra, recobrant aquella delicada veu de Sherezade que hem anat trobant al llarg d'aquest top programa. Ara ja no sembla només una veu que explica històries, sinó la veu d'algú que ha aconseguit el seu propòsit. La tensió desapareix i queda una sensació de pau, com si finalment el conte hagués arribat al seu final.

0: Sí, fins aquí el programa d'avui, diumenge. Ens sorprendrà aviat a baix a la Fira de la Carabassa.
1: Sí. Sí, sí, que ja fa des del dissabte...
0: Fa estona que corre.
1: Que corre.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona nit, són les 9 i 4 minuts de la nit d'aquest dilluns, dia 28 de setembre de 2026. Aquí estem a l'estudi d'Ona Cuinenca. Els amics, des de fa molts anys, el Tu Jugues, acaben de marxar i els de l'Anem a Muntanya hi hem ocupat els seus seients, que fins fa poc hi eren ells. Estrenem nova estació, el primer programa de la tardor, avui aquí, i despedim el setembre. Sempre hi ha una benvinguda i una despedida. Doncs avui despedim el setembre i donem benvinguda a la tardor des d'aquí, des d'Ona Cuinenca. A mi, personalment, una de les estacions de l'any que més m'agraden, per no dir la que més m'agrada, la tardor, que la trobo fantàstica. Deixem estar la tardor, sentem-nos al programa, perquè els pròxims 55 minuts prenem protagonisme a la muntanya, al gran i fabulós món de la muntanya, amb totes les seves derivades, que, com ja sabeu, són moltíssimes. I ja sabeu que ens podeu escoltar en directe al 107.2 de FM, si esteu per Sant Feliu. Ens podeu escoltar en les nostres remissions que fem al llarg de la setmana i també en el podcast. Per tant, ens heu d'escoltar sí o sí. Imagineu-vos si hi ha maneres per escoltar-nos. Vull dir, sí o sí, ens heu d'escoltar. Sense més preàmbuls, comencem ja el programa d'avui, que hem d'anar per feina. Hi ha les seccions habituals. Tindrem una entrevista, que avui l'entrevistador vindrà aquí al programa, serà d'aquí una estoneta. Sembla que sí. Si no ja ens empenyarem i farem alguna... Ja farem una altra cosa, cap problema. Cap problema, jefa, ja farem una altra cosa. Saludem ja tots els membres del programa que estan assentats aquí a l'estudi d'Ona Cuinenca, com he dit abans. Menys a Pep Sanz, que Pep Sanz el tenim molt refredat, molt constipat. Igual és Covid, eh? Diuen que hi ha molt Covid, per Sant Feliu.
1: Sí, potser en tinc, tu.
0: He sentit a dir que hi ha molt Covid.
2: No ho sé.
1: I anaves tu segant, tu,
0: Jo, la setmana passada, que vaig estar amb molt mal de coll, amb bastantes coses que indicaven un bon encostipat.
3: Sí, però això devia ser la ressaca de la Festa Major.
0: Sí, sí, no, això també tenia molta, això sí que en tenia moltíssima, però jo crec que l'encostipat que portava sobre això també va ajudar que tingués encara més ressaca de Festa Major.
1: Febre no tenies, Pep, perquè si hi ha febre...
0: Jo crec que la nit de dimarts a dimecres, que va ser la pitjor de tots aquests dies, jo crec que una mica de febre vaig tenir. Però vaig anar a dormir molt d'hora, el dimarts vaig anar a dormir molt d'hora, devien ser les 9 o potser abans, i a la nit em vaig... Aquella dormida em vaig llevar com... Vaig anar a dormir que estava poder el 20% i em vaig llevar el 60%. O sigui, tota la nit em vaig recuperar, molt.
2: Molt bé.
0: I ara estic molt bé, eh? Molt bé. Però això, Doncs des d'aquí saludem el Pep Sanz, que potser ens està escoltant.
3: No, que es posi bo, eh? Que es, sí. Que es cuidi molt,
0: sí,
3: que el dilluns que ve ja té que venir.
0: Sí, sí,
3: ho trobem a faltar.
0: I tant.
2: Que ha preparat l'entrevista perquè la puguem passar.
3: I ho ha fet molt ben fet. Li ha quedat molt bé.
0: I això, doncs, que es recuperi del refredat o del Covid o del que tingui. Ha anat bé l'entrada de la tardor? Us agrada també la tardor?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
2: Jo prefereixo la primavera.
0: Sí. Sí?
2: Sí, sí. La tardor m'agrada, doncs, els arbres que es tornen, tot i que ara ja ho estan mig que han perdut la fulla amb la sequera aquesta.
0: Sí.
2: Però els colors aquests que agafen els arbres a la tardor estan bé, no? Però bé aquells temps que els dies s'escurcen i així, saps? Però bueno...
1: Tot té el seu engany.
2: És així, és el que passa...
3: Tot no pot ser.
2: Cada any que... Quan arriba aquest
1: figura
2: temps.
1: Que ho poguessis, sí.
0: No, a mi també m'agrada, els... Sí, l'únic que d'allò... La tardor d'hivern el que m'empipa... No m'empipa, però el que és diferent és això, que els dies són més curts. Jo me'n recordo, l'any passat, al novembre, vam anar a caminar per Costa Brava, que és fabulós, eh? A l'hivern de Costa Brava, a mi vam tenir un dia de sol, vam estar per Costa Brava caminant, que va ser fabulós, i tornant cap a casa... Dèiem, ostres, quina son, quines ganes de dormir, i clar, mires a la llotja i eren les 6:15 de la tarda, però clar, que ja és ben fosc, a finals de novembre, Però i van dir, ostres, si és superdora, a l'estiu aquesta banca fas de migdiada, encara t'has de fer de migdiada,
2: i
0: això.
2: I tant.
0: Però sí que tens aquesta cosa que sembla que sigui molt més tard del que és a l'hivern. Mm-hmm. Bueno, a tardor, a finals de tardor i
2: a més, i a l'hivern. Amb els canvis d'horaris, que encara que no ens ho traiem de sobre, això.
0: Bueno, van dir que sí, no sé, algun... Però sí? Diu que algun any serà que sí, però es veu que...
2: Algun any, però ja no sabem quin, ja fa tant temps que en parlen d'això.
0: Es veu que els ordinadors ja estan programats, els avions també, no sé què, sí, i bueno, que tot aniria una mica malament, no sé. Ho van dient i no hi ha manera de que ho facin. Per cert, canviarem l'horari d'aquí 3 setmanes, al final de...
1: Sí, final de mes, oi?
0: És el 26 d'octubre o 25 d'octubre, o alguna cosa així.
1: Sí.
0: El 20 i pico d'octubre, d'aquí... Sí, un mes.
3: Dormirem una hora més o una hora menys?
0: Dormirem... A les... Una hora més, perquè a les 3 seran les dues. Exacte. A les 3 seran les dues. Aquest és el canvi d'horari que dorms una hora més. El de l'estiu, doncs, una menys, ja, una hora més. Bueno, sí, depèn del que vagis a dormir, clar. Perfecte, doncs, dit les nostres estacions favorites de l'any, i hem vist aquí que la tardor només m'agrada a mi, però bueno, que no tothom li pot agradar. El que segur que ens agrada a tothom és l'editorial d'avui del Joan, que ens ha preparat. Joan, de què va l'editorial d'avui? De què ens parles?
2: Doncs, de muntanya, parla de muntanya, però el lliga amb la qüestió política una mica.
0: Ep,
2: parla d'una cosa que jo també sostinc, que en definitiva la política és tot. Tot, pràcticament tota la relació entre persones i així.
0: I tant.
2: Forma part de la política. No?
0: Tot és política.
2: O sigui, aquests que diuen jo no em vull posar en política i tal, bueno, no, està bé que no vulguis posar, per exemple, en política d'un partit, o ser polític, o fer de polític, o tal, això està... Vull dir, cadascú... Però qualsevol cosa... Ara mateix estan arreglant la plaça, doncs el fet d'arreglar la plaça ha suposat que es fes política, perquè uns potser la volien així, els altres no la volien arreglar, aquesta, doncs això és política, no?
0: Per tant,
2: tota relació entre humans és política, i amb la muntanya, doncs, també, que és el que diu l'article aquest, no?
0: Molt bé, saludem a Pau Ibarces, d'Inta Peixera. Pau, bona nit.
4: Bona nit.
0: A tu t'agrada la tardor?
4: Sí.
0: Sí?
4: Sí.
0: Bueno, bé.
3: A mi també m'agrada, eh?
4: Sí, no. Perquè ja comença a fer més fresqueta, comença a encendre el foc algun dia...
0: No, a més, aquest estiu, que estem farts de tanta calor, també s'agraeix una mica això.
4: Sí. Bona.
0: Molt bé, Pau, doncs moltes gràcies per estar aquí una setmana més. Posem la sintonia de l'editorial i avui això, muntanya i política.

Doncs sí, anem per feina i diem així, diu, tot és política. És un escrit de l'Enric Faura, de la revista Vèrtex. I diu el següent. La muntanya màgica, la clàssica novel·la de Thomas Mann, deixa anar una sentència. No existeix la no política. Tot és política. Per moltes raons, l'alpinisme, a casa nostra, l'excursionisme i, en general, els esports de muntanya han intentat de fugir l'etiqueta política. Sovint els enderiats de la muntanya han defugit qualsevol posicionament polític, aspirant potser a motivacions més elevades, vitalistes, arrauxades o pures, lluny de les vileses de la societat materialista, en una mena de fugida d'una terra baixa, guimariana, vers una terra alta, neta i deslliurada del malestar de l'home contemporani. Però vet aquí que l'escriptor, historiador i muntanyenc asturià Pablo Batalla ha publicat el llibre La bandera de la cumbre, que, com si fos un cop de puny per la seva contundència i claredat, s'alinea amb la frase de la muntanya màgica. Sí, efectivament, tot és política. La muntanya i l'alpinisme també ho són. Aquest assaig és una reflexió sobre la muntanya com a espai simbòlic, ideològic, de lluita i de resistència. El seu punt de partida és relativament senzill. Si qualsevol ideologia necessita alguna mena de paisatge o de context, la muntanya, des del segle XIX, ha estat un espai sobre el qual s'ha projectat heroïcitats, patriotisme, espais místics o èxtasi personal. El muntanyisme no és ni ha estat neutral. És una construcció humana que s'ha fet ressò de la ideologia de cada moment. Per exemple, la llarga cua d'alpinistes que paguen fortunes per ser pujats a l'Everest respon clarament a una ideologia política, el capitalisme de les altures. La declaració d'un parc natural o nacional estan fent com una llei laboral i tots saben que la regulació dels accessos a la natura no és neutral, sinó que respon a interessos de turisme esportiu, econòmics, urbanístics i polítics que no són mai innocents. Les curses de muntanya que fan forrolla com a espectacles televisius en escenaris espectaculars i que sovint segueixen itineraris irreflexius i fins i tot perillosos són inseparables de la promoció de la competitivitat que mou la societat actual. A Catalunya tenim un devessall d'exemples d'aquesta relació entre la política i la muntanya. Des del mateix naixement de l'excursionisme català, extretament lligat a la Renaixença, la simbiosi de l'escalada a Montserrat, el moviment anarquista, la lluita antifranquista, les accions a la muntanya del procés independentista o la convocatòria d'unes eleccions de Jordi Pujol des del cim de l'Aneto, els exemples són nombrosos i evidents. Però, sobretot, resulten importants aquelles accions, aparentment són tècniques, regulacions d'escalada a Montserrat, nou telecadia Vallterra, regularització de l'accés al Montseny, normatives de protecció del medi natural i que tenen un altíssim component polític amagat darrere de proclames purament tecnocràtiques, escèptiques i neutrals. Perquè sí, evidentment, tot és política. Fins aquí l'editorial d'avui.

I us llegiré unes quantes dites de que m'han passat. Diu, quan l'oreneta se'n va, no triga el fred en arribar. I diu, que m'he passat de frenada. El millor de la vida és gratuït. No es compra perquè no té valor. No es ven perquè no té preu. I un altre que m'han passat que diu, mai seràs amo del pany si la clau la té un estrany.

0: Moltes gràcies, Joan, perquè aquest símil de la muntanya i política, i sí, sí, has demostrat que gairebé tot és, bueno, tot és
1: tot política. Ho és, tot és política. Dir, pot ser una cosa de, no sé, parlar d'insectes o de, jo què sé, o de plantes, i encara segons com, perquè algunes plantes també s'han de controlar i s'ha d'evitar que es perdin, i per tant, a vegades fa política, doncs, parlant també de la natura, no? O sigui que és així, no ho podem deixar de costat, no?
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. La setmana vinent una nova editorial, i ara ja passem la sintonia de la Crònica Dimecres i també Joan Font.
1: Sí, perquè avui, com que no tenim el Pep per aquí, doncs llegiré jo l'excursió que hi ha per avui.
2: Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
1: Doncs avui llegirem una excursió que es va fer al Pic de l'Infern. Diu, el Pic de l'Infern és una muntanya de 2.859 metres situada dins del terme comunal de Fontpedrosa, a la comarca del Conflent, al departament francès dels Pirineus Orientals, però molt a prop del límit amb el municipi de Queralbs, comarca del Ripollès. Des de l'estació d'esquí de Vallter comencem a caminar en direcció a una de les pistes per seguir la ruta cap al cim. Anem en direcció al Gra de Fajol, que veiem a dalt a la nostra esquerra. Després de les diferents pujades que es van tornant, apareix damunt nostre el Coll de la Marrana. Amb camí entretingut arribem a dalt. Des d'aquí podem veure el camí que hem recorregut i el que ens espera per davant. Tenim bonica panoràmica del Pic de Bastiments i el Freser, i de l'Infern des d'aquest punt encara no es deixa veure. Anem seguint el camí per aquesta zona més o menys planera. Contemplem a la nostra esquerra la bonica vall del Freser i de Coma de Vaca. Ara el camí emprèn una consistent pujada amb poc desnivell. El coll el tenim a tocar. Passem abans per una cabana de pedres, és la del Tirapits. Fins aquí estem gaudint d'unes magnífiques vistes panoràmiques de les muntanyes que ens envolten. Un cop arribats a dalt del coll, el panorama se'ns obre cap al nord-est. Al fons destaquen els estanys de Coma Mitjana i a la nostra dreta hi tenim el Pic dels Gorgs. Ara toca fer un tram amb forta pujada per damunt d'una zona rocosa i seguir per la carena tot passant entre roques en forma de làmines inclinades que van formant una mena d'esglaons on posem els peus. Arribem al cim, Pic de l'Infern, 2.859 metres, i trobem el punt geodèsic, un piolet i la senyera. La vessant nord del pic ofereix vistes molt aèries sobre la vall de Carençà i la Coma de l'Infern. Més enllà, les muntanyes de l'Alta Cerdanya i el Capcí. El camí de tornada és més o menys el mateix, tot baixant per un corriol per sortir a la plana, molt prop dels aigols podrits. Arribem al Coll de la Marrana i baixant fins a l'estació de Vallter. El recorregut ha sigut de 13 quilòmetres i mig, temps de caminar 4 hores 25, temps total 5 hores 51, ascens acumulat de 911 metres. Hi hem participat en Joan Font, en Josep Miquel Martínez, la Pilar Guerrero i en Pere Castellví. Fins aquí l'excursió d'avui.

0: Molt bé, moltes gràcies, Joan, per aquesta excursió. Lloc magnífic, eh? M'encanta, m'encanta. La vaig fer aquest estiu.
1: El pic de l'infern és molt ferm, és molt ferm. És
0: molt maco.
1: És un dels cims guapos de la zona aquesta del Pirineus, eh?
0: El que passa que jo vaig fer el Bastiments, Freser i...
1: Vas fer els tres cims que hi ha per allà a la zona aquesta, no?
0: Sí, vaig fer els tres i vaig baixar per... No, vaig pujar per Tirapits. Per la cabana de Tirapits vas pujar per allà.
1: Veu pujar pel... Bueno, veu fer això al Coll de la Marrana i cap a
0: Tirapits.
1: Al Tirapits i la cabana aquella que hi ha de pedra.
0: Vam fer la cabana i vam fer Infern, Freser i Bastiments. I vam baixar per la Marrana.
2: Nosaltres vam fer Bastiments, Freser i Infern.
0: I vam baixar per Tirapits. Molt maco,
2: per fer la volta.
1: Sí.
0: És molt maco, molt maco.
1: El que passa que la baixada es fa per comptes de tornar per la barraca del Tirapits, pots baixar bastant vertical, allà, bastant de dret, no? I vas a parar a la plana, en aquells estanyols que hi ha petitons.
0: Sí, que hi ha cavalls per allà, sempre hi ha vaques i cavalls. Molt bé, moltes gràcies. La setmana vinent, una nova excursió de la colla del dimecres. I ja tenim aquí el Josep Parés. Què tal, Josep?
3: Déu us guard, bé. Mirarem per veure l'avançament. Se'ns acaba el mes i s'ha acabat les activitats. Farem un avançament del que pot ser i del que serà el mes d'octubre. Començarem el dia 12, que és el dia del Pilar, que no hi ha res de res. Sempre es fa la trobada d'entitats excursionistes del Vallès, en un puesto, i aquest cop venen aquí a Sant Feliu. O sigui que us rebaran a veure què. Llavors ja tenim, ja comencem el dissabte, dia 17, sortirem per fer la ruta 360 que posa volta al Pedraforca des de Gósol. Aquesta també ja s'ha de fer, jo...
1: Tota sencera?
3: Sí, sencera.
1: No té cal que comenceu
3: d'hora, millor comencem de nit, ja.
1: Jo vaig fer una vegada i se'm va fer quasi fosc, eh?
3: Fosc, oi que sí. Veu allà. Perdó. Llavors segueix el dia 23, hi ha un audiovisual que ens ve la Conxita Torruell i ens parlarà del viatge que va fer del Caucas als Balcans. Vull dir, no, El dia 25, al tanto, que hi ha l'Amir, 26, d'això ja rebreu informació quan surti, que el Ramon i tota la cosa ja ha sortit el cartell. I com a novetat, pel novembre, el dia 8, si aquesta ens la guarda l'Ajuntament no hi ha res, farem la 43 caminada codinenca. A veure ja com anirà, saps?
1: Molt bé.
3: I el dia 22 de novembre, que això ja ho van d'allò, Sant Miquel l'Experiència, vull dir que de vores ja servirà la caminada per d'allò, per estar a punt per Sant Miquel.
2: Per
3: un entreno, ja està. Això és un adelantament. Pot ser que alguna data d'aquestes es canvi. Això la setmana que ve ja ho direm en ferm. I res, Pep, ja, de moment ja hem dit el programa.
0: El calendari complet, molt bé. Es van moltes coses ja al mes d'octubre. Sí. I el mes de novembre sí que pinta ple, eh? El mes de novembre moltes coses molt fermes, com diu el Joan Font, per aquest mes d'octubre i aquest mes de novembre. Moltes gràcies. La setmana vinent...
3: Ens tornem a veure.
0: Ens tornem a veure.
3: A veure què hi ha.
0: I parlem de tot això.
3: Sí, senyor.
0: Moltes gràcies, Josep. Posem la sintonia de l'entrevista central del programa d'avui i ja parlem amb el nostre convidat, que el tenim ja aquí a l'estudi d'Ona Codinenca.

0: Doncs després de la sintonia de l'entrevista del programa d'avui, ja ens acompanya aquí a l'estudi d'en Cuinenca Edu Sallent, un amant de la muntanya, alpinista, amb una trajectòria que l'ha portat a llocs com els Pirineus, els Alps, Andes, Caucas o Himàlaia. A més de la seva activitat muntanyenca, ha traslladat aquesta passió a l'escriptura i els últims anys s'ha dedicat a fer diversos llibres dedicats al món de la muntanya. I a part de la seva dilatada carrera com a amant de la muntanya alpinista, avui sobretot ens vens a parlar d'aquest últim llibre que has fet no fa gaire. Edu, molt bona nit, què tal, com estàs? Benvingut a l'estudi d'en Cuinenca. Ens agrada molt que el convidat vingui aquí a l'estudi. També per telèfon ens agrada molt, eh? Però sí, quan sí. Està el convidat aquí, a més un amic del programa, ens fa encara més il·lusió. Què tal, com estàs? Benvingut al programa.
1: Bona nit, molt bé, gràcies per convidar-me, perquè ja sóc jo i m'hi trobo molt bé aquí, a Sant Feliu. Molt, i aquí en el vostre programa, ja és com una tradició per mi, tot i que feia ara temps que no venia, eh? Però, no sé, saps aquelles coses que sempre he trobat molt entranyable i estic molt bé, vull dir que gràcies per convidar-me i per poder, doncs, poder parlar de muntanyes i llibres.
0: Ara fa la Teresa, ara fa dies que no el portaves, eh, Teresa? Fa anys
2: ara
0: que
2: feia
0: no.
2: Molt que no venia.
0: No volies
3: que quantes vegades l'hem convidat, tu el recordes o no?
2: Dues, segur.
3: No, dues, no.
0: Més.
3: Aquí la ràdio
1: ha vingut amb en Quim, també.
3: Tres o quatre,
0: segur.
3: Sí. Jo diria que tres o quatre vegades, com a mínim. Eh?
1: Pot ser.
2: Ara l'any que ve venir al centre a passar alguna cosa.
1: Vale, hauré de veure si faig alguna
3: cosa. Al centre
1: faig pel·lícula. Alguna farem.
3: També has vingut a passar unes quantes diapositives al centre.
1: També. Que també s'està molt bé.
3: A més, deixeu-me dir que a mi hi ha una cosa que em sap greu de l'Edu, que és que tenia un restaurant a Balenyà i que cuinava molt bé i que jo era un lloc que em permetia anar-hi a vegades i havia anat a menjar una colla a vegades, no sé quantes,
1: sí,
3: però una colla
1: a
3: vegades, i ho va deixar. Va deixar el restaurant i ara em sembla que treballes en una botiga de...
1: D'esports de muntanya, sí, de Vic.
3: Muntanya. Vull dir que no, que continues... Però, esclar, allò de no poder anar a veure l'Edu a la seva cooperativa, que es deia la cooperativa...
2: Sí. Havíem vingut diverses vegades.
1: Sí. Bueno, jo i la meva dona érem pels propietaris.
3: Sí.
1: I no havia tingut... Jo soc cuiner d'ofici. Però sóc cuiner d'ofici, però no havia tingut mai. Va ser l'únic cop que he tingut jo de propietat meva, diguéssim. Sempre havia treballat en altres cuines i això. I un dia vam dir, doncs va, provem-ho. Què passa que, doncs, és molt dur.
2: Però treballaves, eh?
1: Molt.
2: Totes les vegades que veníem estava així sempre, eh?
1: No ens podem pas queixar, eh? I el dia que vam dir prou, que va ser el 31 de desembre del 19, vam anunciar-ho, es va omplir, vam convidar a cava a tothom i vaig sortir allà i vaig dir... Fins aquí hem arribat, jo no puc més.
3: Ja.
1: Perquè ja de salut ja no estava bé, no? Mm-hmm. I vam dir, acabem-ho bé, intentem acabar-ho bé i ja està. I, bueno, intentàvem cuinar molt casolà, eh?
3: A mi m'agradava. Jo sempre, si anava a donar un vol per al Montseny o així, normalment acabaven allà perquè valia la pena, doncs.
0: Perdó, ens venen l'entrevista, però ho trobo molt interessant. I el canvi de cuiner a una botiga d'esports de muntanya, va ser fàcil la transició?
1: Sí, va ser bastant, jo penso, jo havia estat treballant, o sigui, vaig plegar de la botiga de muntanya per obrir el restaurant, i quan no vaig poder més vaig demanar feina i em van dir que em tornaven a agafar i vaig tornar allà on havia estat abans.
0: Carai.
1: O sigui,
0: carai.
1: Va ser això. Sí. I bueno, sempre serà, no sé, també m'agrada el tracte amb la gent, i com que és la gent de muntanya és molt fàcil vendre, explicar, assessorar, perquè al final som tots la mateixa família. És molt agradable.
3: No, i tu, a més, amb l'experiència que tens, pots assessorar moltíssim.
1: Tant com poder.
0: I a part també és molt menys, entre cometes, esclau, no? El bar-restaurant és moltes hores, molt...
1: Sí, clar, la gran diferència està que quan jo treballo allà, que estic de cara al públic, atenc les persones una després de l'altra, no? I la gent s'espera i tot. En un restaurant, quan tots tenim gana, és molt difícil que tinguem espera. I, clar, has de fer tothom de cop. I, clar, aquí hi ha molta diferència de ritme de feina.
3: sobretot.
0: Sí, sí, jo treballo en un bar d'aquest poble de vegades, sí. ara molt menys que abans, i això que us trobo, quan la gent té gana...
1: És durillo, és durillo. Som...
0: Però bueno, jo també, aquí coneixem molt la clientela i si algú s'ha d'esperar, espera. I...
1: Allà també, eh? Joan, allà també, també s'esperava.
0: No hi ha, no hi ha problema, no hi ha problema. Molt bé, per aquesta introducció, alguna cosa més del bar?
3: Només són records aquests de fa uns anys i que m'agrada haver-ho comentat perquè jo ho trobo a faltar, ho sento molt, però ho trobo a faltar. Vull dir que...
1: No és l'únic, passo moltes receptes per correu electrònic.
0: Si t'agrada molt cuinar, doncs t'agrada també
1: cuinar. Jo havia cuinat molts anys, havia estat en diversos restaurants, havia estat al Bulli, havia treballat al Bulli amb el Ferran.
0: Ara han fet una sèrie.
1: Sí. Havia estat allà l'any 90, vull dir, encara els començaments... Bueno, a l'època... Vaig estar l'any següent d'en Joan Roca. Vam estar... Bueno, vull dir que va ser una època també d'això i ara vaig estar voltant també per Europa, cuinant i això. Bueno, fins que al final vaig acabar, doncs, en un restaurant a Sant Quirze de Besora, que es deia La Cogolera, que estava al costat de la carretera, allà a nivell semàfor, aquell... Sí. I allà vaig aprendre a fer la cuina tradicional, catalana, clàssica, de cassola. Allà vaig aprendre a fer la cuina. Que va ser la que vaig transportar després a la cooperativa. Va venir d'aquí.
0: Mm-hmm.
1: Perquè aquests restaurants, Bulli i companyia, no fas... És un altre cuina. Tu fas dos o tres plats o quatre, la teva partida, i et limites a això, no? No aprens a ser cuiner. En un lloc així no, és molt difícil. Bueno, no. Acaba sent cuiner en un d'aquests que... Un restaurant que ho toquis tot, no?
0: De batalla, això, més de batalla.
1: D'això. Sí, sí.
0: Però clar, quan tu vas estar al Bulli, el Bulli era el que era... Eren els inicis, no? I...
1: Clar, érem... El que passa que érem, això, era l'any 90, teníem dues estrelles, que l'havia recuperat el Ferran, carai, que l'havia perdut allò, i però vaig estar amb gent... Va ser l'època... com més mítica, potser, no? Perquè hi havia, doncs, el Xavi Sagristà, hi havia el Carles Avellan, hi havia el Marcos Pinera, hi havia... O sigui, el Ferran L'Albert... O sigui, era quan començava a explosionar tot. O sigui, encara no fèiem esferificacions. O sigui, cuinàvem amb mulletes de Santa Pau, cuinàvem amb molt producte de Cap de Creus.
0: Ara fan l'anunci de la sèrie
1: del Gènesi. És que avui la fan me la miraré demà.
0: Quina casualitat, ara fan la...
1: Si us hi fixeu, hi ha un moment que baixa un a buscar una olla d'aigua a la platja, aquí,
0: sí, sí.
1: I era jo el que baixava a buscar l'aigua a l'olla d'aigua de mar. Perquè feia un plat que era un ajo blanco, amb escamarlans, tòfon i jo, amb aigua de mar. I cada dia baixava... Hi havia la gent allà prenent el sol i jo vestit de cuiner amb una olla a agafar l'aigua.
0: Sí. Impressionant,
1: impressionant. Sí, és això. És real.
0: Molt bé. Perfecte. No, estic al·lucinant.
3: Parlem de muntanya i de llibres.
0: Però estic molt interessant, eh? Molt interessant.
1: Hi havia la rulot que surt a la... És molt fidel, aquesta sèrie.
0: Sí? Jo volia preguntar això.
1: Hi havia la rulot aquesta.
0: És fidel, la sèrie, és fidel.
1: Sí, el que passa... que estava molt podrida per dintre, eh? Estava plena de formigues i puces, eh? No era tan maca com aquí la sèrie.
0: Bueno, un dia fem una entrevista a fondo del Bulli, això, eh? Un dia fem una entrevista a fondo de com era el Ferran, o que...
2: Que els portin aquí.
0: Que portin la Mellana, un d'aquests aquí.
1: Això seria l'hòstia, si portéssim aquesta colla, mare de Déu. Passa de ser difícil, jo crec, eh?
0: Però ho intentem. Però si venen, fem una petita degustació de plats, també.
3: Això també, que posen...
0: Que vinguin al centre, que facin ja una cosa ben parida.
2: Ja ho allarguen massa.
0: Bueno, ja... Alguna cosa pensarem. Sempre, tornant a les muntanyes, que segur que has contestat aquesta pregunta ja, com va començar la teva passió per la muntanya i quina excursió, de petit o de més gran, et va marcar i vas dir, ostres, la muntanya és una part important de la meva vida.
1: Jo vaig començar a fer muntanya quan era molt jovenet, a casa, amb els de casa, amb la meva família, i el meu pare se'ns aportava, el meu germà i a mi, al Pirineu. Vam començar primer als voltants d'Osona, jo soc d'Osona, doncs, jo què sé, el Montseny, el Matagalls, el Roc Gros, jo què sé, Bellmunt, Puigsacalm, aquests és així. I després... En unes vacances d'estiu vam començar a anar allà, anàvem a un càmping d'allà a Vilallonga de Ter, allà abans de Set Cases, i vam començar a pujar muntanyes d'aquelles. Val a dir que anàvem els tres i jo no volia anar-hi. I jo sempre se'n feia llarg. Jo sempre protestava. Era... O sigui, amargava la vida al meu pare, pobre home.
3: Estic cansat.
1: Tot això.
0: Tinc set.
1: Un tros enrere, morros i tot això, no? Fins que, bueno, vam anar una vegada al Vinyamal, tots tres també, i allà vaig veure que, ostres, dic, uah, això mola molt, eh? Glaceres, una muntanya molt grossa, i allà va ser un... Vaig començar d'això. I al cap de poc vaig tornar a Vinyamal, allò que passa. Vam anar allà i vaig tornar, dic, quan vaig tornar aquí, dic als col·legues, tu, hem anat a una muntanya molt xula, anem-hi tots, no? I vam anar allà, al Vinyamal vam tornar-hi. I aquella vegada vam ensopegar molta boira a la glacera d'Osor, la de darrere, la grossa. Vam ensopegar molta boira i aquell dia, no sé el per què, em vaig posar davant de tota la nostra colla i tothom es va anar afegint a darrere i vaig com guiar tothom fins a sortir d'allà, no? I allò que em vaig tornar m'ha marcat molt, perquè vaig pensar, ostres, jo sempre amb els esports havia sigut un zero, però un zero a l'esquerra, havia provat hockey, futbol, bàsquet, tots, eh? I no em traien del banquillo, o sigui, era el típic d'allò, i comptava l'ampolla d'aigua, com a molt, i això, no? I allà vaig veure que em sentia com realitzat, que em sentia, bueno, molt a gust i molt al meu entorn. I a partir d'allà, aquella sortida, va ser quan se m'obri els ulls i dic, uah, això és una altra història, això. I després vaig... Aquí es va escaure que van ser els anys que es va fundar el centre excursionista del meu poble, d'Hostalets de Balenyà, l'any 84. El meu pare era de la Junta i allà doncs, hi havia 3 o 4, hi ha escaladors, més anys que jo... que ja buscaven allò, carn tendre, no?, per d'allò, i jo, doncs, bueno, vaig veure que vaig apuntar-me a fer això, apuntar-me a fer esquí de muntanya, i vaig veure que la muntanya era una altra cosa, bueno, més del que jo havia viscut de jovenet, no? I a partir d'aquí ja va ser això, el trobar el plaer de l'escalada i tot plegat.
0: A partir d'aquí, has anat a diferents llocs del món, Alps, Andes, els Caucas, l'Himàlaia... Quina serralada d'aquestes tan grans t'ha sorprès més? O pensaves que això no ho trobaré aquí i ho has trobat? Sí. I hi ha molta diferència entre elles? Són molt diferents cada una d'aquestes? O totes són, mira quina muntanya més gran? O... També culturalment, eh? La sí, gent, tot. Sí. Clar, amb quina hi ha més diferència que els Pirineus, per exemple?
1: Que els Pirineus. Clar, la gran diferència està quan passes els Pirineus als Alps. Aquesta és la gran diferència. Perquè les muntanyes, a partir dels Alps, s'assemblen totes, però són més grosses. Però l'estructura és la mateixa. Les arestes de neu, les glaceres... Aquí és una muntanya, en certa manera, clar, més gastada, no? No és tan escarpada. I a la que canvia, sí que el salt gran, jo penso que està als Alps. Després d'allà, els altres, clar, el primer cop que vam anar als Andes... Clar, allò se'ns van augmentar les dimensions. Clar, érem uns passarells, eh? Tenia 23 anys o 22. I vam anar allà, vam anar a Bolívia, perquè ens van dir que era un país molt salvatge, que no, molt poc explorat. I allà vam anar i vam fer uns quants cims, 5.000 i alguns 6.000 i això. Però ja vam anar-hi, vam pujar per rutes que no era la normal. Ja anàvem a buscar vies, ja, doncs, això, d'uns francesos, doncs, no sé què, i així. I, esclar, quan vas a l'Himàlaia, després sí que t'estavelles, perquè... Tu veus una muntanya i veus com un punt i dius, ostres, jo vaig ser una persona. I quan arribes en aquell punt, és una roca gegant, no?, que pot fotre 40 metres. No? Després t'adones que... O dius, va, baixem fins al riu i tornem a pujar per l'altre cantó. No? Lo típic d'allò, bueno, migdia te pot anar amb això. No? Clar, perquè no tens... O sigui, les dimensions no les tens assimilades, no? I creixen molt. Ara... muntanyes que mai hagin sorprès... A mi, jo, si algun dia puc tornar a viatjar, jo m'aniria al Perú, a la Cordillera Blanca o a Huayhuash. Per mi és... Per mi ho té tot. Té poca aproximació, agraïda i bonica, perquè estem uns Alps amb gros, bestiar pasturant, prats verds, llacs, i unes muntanyes piramidals i super, super escarpades i totes blanques. És que és com... Com no sé, un nen petit li dius que s'imagini una muntanya del paradís, seria una mica això, no? Perquè vas al Pakistan, per exemple, al Toro i això, hòstia, és molt gros, és gegant, però clar, és molt mineral, és un paisatge de molts dies de roca i d'això, no? No és tan agraït, penso. I el Perú, per mi, és el que jo he trobat més, més equilibrat amb això.
0: I el Gran Salt has dit que és dels Pirineus als Alps, eh? Aquí sí. És quan... És sí.
1: L'estructura de la muntanya canvia. Muntanya canvia.
3: Sí. De tota manera, aquest salt potser es perdrà d'aquí uns anys, quan desapareguin les totes glaceres. Les geleres dels Alps. Ah, llavors, sí, ja el Pirineu als Alps ja serà una cosa més semblant,
1: sí,
3: no?
1: Sí,
3: més,
1: sí.
3: Més...
1: sí. Sí,
3: però és clar, els Alps estan... La gran diferència dels Alps és la neu que hi ha, però, i les geleres, sí, la que desapareguin.
1: Sí.
0: Però els Alps també estan com... No sé com dir-ho, estan... com més explotats, no? Més, o sigui, hi han treballat molt més, no? L'home ja ha fet moltes més sí. edificacions i està molt més ben connectats sí. i tot, no? Allà, també.
1: Clar, els han començat molt abans molt que abans, clar, aquí al país, abans. No? A fer coses d'aquestes. Passa que, clar, amb l'erosió que hi ha actualment en quant a canvi climàtic, clar, es va esllevissant tot, per tant, té tendència a quedar arrodonit com serà el Pirineu d'aquí, no? No ho veurem nosaltres, però... Però marxar les glaceres i cauran els rocs i al final quedarà tot més... Dedueixo, eh?
3: Sí, sí.
1: Més així. Però, bueno, de moment encara...
3: Bueno, no, encara no. I tant, ja diferent. Sí, bueno, esclar, sí. Aquí tenim 3.000, una mica més de 3.000, i allà són 4 i 5.000, sí, no? Sí. O sigui que...
1: Sí,
0: que
1: sí, sí.
0: No, són molt més altes, crec. I has dit el Caucas, què vas anar... On...
1: Vaig anar a fer l'Elbrus. Això va ser una expedició molt curiosa, perquè jo no havia d'anar-hi, però l'Òscar Cadiach, que ja ha vingut aquí, ha passat per aquí el programa, l'Òscar, m'ha demanat per escriure un llibre sobre la seva vida de muntanya, que va publicar Desnivel, no? Però no hi havia manera de coincidir, perquè clar, és una persona que ara perquè, bueno, em sembla que s'ha calmat una mica, però aquells anys no parava a Catalunya ni de conya, no? I sempre tot li estava amb expedicions amunt i avall. I no hi havia manera que coincidíssim. I un dia em va proposar, i si anem a un lloc plegats i parlem, o sigui, aprofitem per fer això, no? Doncs sí. Vaig embarcar a l'avió a Barcelona, cap a l'Elbrus, cap al Caucas, jo amb una gravadora, el seient del costat de l'Òscar, i anar gravant sempre, i totes les converses, per poder tenir matèria prima, per poder fer el llibre. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, bueno, va ser... Va anar molt bé també perquè, clar, vaig poder pujar a l'Elbrus, que és molt alt i no l'havia fet, i com que era l'hivern, vam fer esquís de muntanya. Vam pujar amb esquís i va ser una aventura bastant això. Però ell era, o sigui, anava allà, anava de guia amb clients, portava un grup de clients i ell anava de guia i jo anava com, no sé, semblava l'escoleneta allà al costat.
3: L'afegit.
1: Jo era l'afegit, sí. Perquè em deien, tu què hi fas aquí? Jo amb la gravadora, jo gravo.
2: Era fotògraf.
1: Semblava, sí, un periodista o alguna cosa així, no? Un estil així.
0: Abans de passar al llibre, al pirisme de secà, tens algun... Has dit que tornaries al Perú, que és poder lloc on més t'ha agradat, però hi has anat. Algun lloc que t'hagi quedat per fer i que vulguis anar-hi en un futur?
1: N'hi ha un només. Un que ja hi vaig ser-hi, eh? Jo voldria fer la Mà de Blanc. O sigui, és l'única espina que tinc grossa. Però molt.
2: Però l'has fet?
1: No.
2: No l'has
1: em vaig
2: fet.
1: Quedar 200 metres al cim. I vam fer dos intents, eh? I no vam arribar a dalt. I és l'única muntanya... Jo des de petit, de jovenet, quan vaig començar a fer muntanya, em vaig marcar com... per mi les més boniques, no? I era el Serví, l'Alpamayo... I el K2 i la Mà de Blanc, no? El K2, la meva dona me l'ha prohibit des que ens vam conèixer. Va dir, allà no hi vas ni de conya. Per tant, aquesta jo, pum, ja la vaig descartar. I per mi no m'hi vaig atabalar més. O sigui, per mi ja no d'allò. Però sí que la Mà de Blanc, sí. Vam fer un intent i no vam arribar a dalt pel vent, eh? Per culpa del vent. Perquè el cel era blau i d'allò, però no d'allò. Clar, eren uns altres anys, eh? Era l'any 2001 que... Hi havia molt poc, no hi havia expedicions comercials, érem tots alpinistes allà al camp base, i esclar, ens rellevàvem, lluitàvem, o sigui, treballàvem molt amb equip, però tot i així va ser impossible, nosaltres no vam poder. I és aquella espina que diu, si algun dia pogués, me cago en dena, però bueno, ara per temes meus de salut, segurament potser no sé si arribaria al camp base, no ho sé.
0: Però en un futur el tens allà,
1: està aquí,
0: està en el cap.
1: Està aquí.
0: Passem al tema d'escriure. L'any passat, si no estem a punt... L'any passat vas escriure el llibre El pirisme de secà.
1: Sí.
0: Què és aquest llibre? Què ens vols transmetre al lector? D'on neix aquest llibre?
1: Aquest llibre neix d'una actitud de resiliència i de lluita. Val? sigui, és allò de dir, hòstia, es tanca una porta, doncs ja has de trobar una finestra que segurament serà una vidriera, no? Serà espectacular la finestra que trobaràs. I va ser això, no? O sigui, jo per temes de salut, l'any 2018 se'm va diagnosticar asma. El diagnòstic és asma severa no controlada. Val? Estic en un tractament cada mes a l'hospital des de fa 4 anys, a part dels inhaladors que tinc cada dia, tot això, no? Però a més estic en un tractament de l'hospital de dia, no? De l'asma. Clar, després això em va limitar molt les muntanyes altes, les aproximacions llargues i aquestes jornades tan, tan llargues, no? I això, clar, què passa? Al agafar menys aire, el meu cos es cansa abans. Ah. I els músculs es cansen abans, no? Mm-hmm. Després, clar, vaig fer un intent al Mont Blanc l'any 2000... No sé quina era, bueno, és igual. Aquells anys vaig fer un intent al Mont Blanc i em va costar arribar al refugi. Això va ser, per mi va ser... em va destrossar, no?
0: Clar, psicològicament això va...
1: Clar, jo l'havia fet 7 o 8 vegades, no sé quantes, per tot arreu, i vam anar allà, per arribar al refugi, va ser com un expedient, bueno, com escalar un 8.000, quasi bé. Vaig arribar allà, i un cop allà a la nit dic, Edu, això no va bé. L'endemà em vaig despedir dels companys que se'n van anar amunt. Jo em vaig quedar al refugi, jo no havia sigut mai de quedar-me al refugi, o sigui, sempre sortia amunt, no d'allò. Vaig quedar allà i ja a la tornada amb el cotxe, com que tenien tantes hores de Chamonix fins aquí, el meu cervell va començar a pensar, doncs, has de buscar una solució, això no pot ser, no pots... I aquí, inèrcies de la vida, m'apareix un company nou, Lady Palmer, que és el que surt el protagonista del llibre.
0: He llegit el...
1: Sí, doncs apareix Lady i em proposa... Bueno, que estava taradíssim en fer coses i em diu, Edu, t'apuntes a fer una sèrie d'aventures, unes aventures que han superat les muntanyes dels Alps, a nivell d'emocions, a nivell de tècniques, de tot, brutal. Però tot és aquí al Prepirineu, no? O sigui, una muntanya molt més propera, molt més econòmica i molt més, bueno, i per mi molt més el meu abast, no? De les meves possibilitats de cardios, que ara avui dia es diu, no? Del tema cardio, doncs molt més adaptades al meu sistema aquest.
0: Però, o sigui, l'Eddie no el coneixies?
1: No, l'Eddie ens vam conèixer després de que m'empassés tot això. Bueno, va ser com una simbiosi, no? Allò de dir, hòstia, caus com... Diríem, avui dia es diu molt amb un pou, no? Acabes amb un pou així i abans de tocar baix ja l'altre ja t'agafa de la mà i t'estira amunt, no? I et diu, mira això, mira allò. I comences a descobrir una sèrie de coses que dius, buah, però què és això? I clar, aquí a mi sempre tota la vida, des que vaig començar a fer muntanya en sèrio, sempre m'ha agradat obrir vies d'escalada. No? I vaig començar doncs, a les Agudes, obrint la primera via de les Agudes, que vam obrir nosaltres l'any 91, el Pedrafort que n'hi hem obert vàries, en molts llocs de Catalunya, no? Vull dir, Montserrat, i ara estem en llocs com més tranquils i més allunyats, no? com l'Alt Solsonès, el Pallars Jussà i algunes zones de l'Alt Urgell. Però ens movem en aquesta zona, entre l'Alt Solsonès i el Pallars Jussà, no? Jo això tota la vida havia obert vies, tota la vida, però no tanta intensitat com ara. Però des de que ens vam conèixer amb l'Edu, l'Edi, doncs em va destapar la caixa de Pandora, no? I jo vaig flipar amb això.
0: I el llibre explica aquestes anècdotes amb l'Edi?
1: Sí. El llibre, a través de les escalades, o sigui, d'aquestes obertures de vies, explica quins són els valors de l'alpinisme. Val? O sigui, hi ha com uns pilars, ens imaginem com uns pilars, unes columnes, que seria el risc, la incertesa, l'exploració i el compromís. O sigui, amb aquests quatre pilars, això és alpinisme. I tant pot ser amb neu, amb altres muntanyes, com pot ser amb unes parets o amb unes aventures on el risc no ens ha perdonat. O sigui, ha sigut el risc i el compromís. Llocs que no pots baixar i hem explorat molt dintre del territori, però molt cap a nosaltres mateixos també, amb això. Després, el llibre, la gent que m'escolti ara pot pensar, ostres, això és un llibre d'escalades, no? Sí, és un llibre d'escalades, però explicades amb molta poesia i molt amor, i hi ha molt entre línies, no? Hi ha molta metàfora, hi ha molta segona intenció, hi ha molta ironia, i el meu pare, quan el va llegir, va dir, hòstia, Edu, vols dir que jo el seguiré, aquest llibre? Que el meu pare no és escalador. I em va dir, hòstia, és que ni me'n dono compte que estic escalant, perquè m'expliques tantes coses, metes escales, coses externes, al moviment de l'escalada, que fa que el que dic sempre jo als meus llibres, que les meves tietes el poden llegir. I que no van a la muntanya, no?
0: I aquestes coses externes d'això, ja tenies pensat fer llibre així, o a mesura que anaves escrivint et van sortint al cap?
1: Sí, clar, jo no tenia pensat fer cap llibre fins que vaig veure que hi havia tot un conjunt d'activitats o de moments que tenien un fil conductor i un nexe comú, no? I a partir d'aquí és quan jo començo a desenvolupar més les aventures, també, perquè en principi jo sí que faig un diari sempre de les coses que faig, però és molt esquemàtic, és molt per no oblidar-me, no? Però després d'aquí és quan començo a treballar amb això i a posar-hi un... O sigui, i a jugar molt amb el llenguatge. Ara, a diferència dels primers llibres que feia, ara disfruto escrivint perquè jugo amb les paraules, no? M'encanta... Hi ha estones que em torno com mig boig mentre estic escrivint. Vaig amb un boli que va molt ràpid, perquè és que si no donaria la base a apuntar el que vull dir, no? I és com una... No sé, com un èxtasi a vegades, mentre estic d'això. I després ho tanco d'allò i al cap d'uns dies m'ho miro i a vegades hi ha coses que valen la pena, hi ha coses que no valen res, però el boli no para.
0: Però no és... Cada dia no et fixes unes hores per escriure.
1: No.
0: Quan estàs inspirat, el boli no para.
1: No para.
3: I l'escriptura et surt a raig o ho has de repassar molt? O sigui, escrius molt de seguit i llavors pràcticament ja queda com definitiu allò, escrit, o ho repasses molt i ho corregeixes...
1: Intento repassar el mínim, perquè m'havia donat compte, ho havia fet, i m'adonava compte de que quan anava, després ja no, ja, tot em canviava molt la idea primera que jo volia dir. Ja. O sigui, evidentment repasso que allò tingui un sentit i que estigui bé escrit,
3: que s'entengui. Tal, sí.
1: Però, diguéssim, si m'ho rumio gaires vegades, vaig canviant els adjectius, vaig canviant les frases, vaig canviant tot allò, i arribo a un punt que ja, ja no és la mateixa idea que havia sortit.
3: No és la idea original. No és la idea original, sinó que l'has canviada.
1: Jo mateix la canvio. Ja. O la suavitzo. Per exemple, sí. És un llibre que té geni, no? És un llibre que té ràbia. Clar, si te'l llegeixes diverses vegades i ho arregles, arribaria un punt que quedaria tot molt més...
3: Molt suau.
1: Més suau, més endolcit i això. Sí. I en aquest llibre no feia falta una cosa... planera i d'allò, sinó que aquí havia de sortir una ràbia, no? De molta cosa, de molt...
0: Quan fas un llibre, qui és la primera persona que li dones per llegir o et diu, jo vull llegir? Sempre és la mateixa persona o vas canviant?
1: Normalment són les noies de casa meva. El que passa que ara totes tenen molta feina, totes estan a la universitat i els hi costa més trobar temps. Però normalment sempre són les primeres, Les primeres són això... Mm-hmm. Després d'aquí, la segona persona va ser l'Edi, perquè realment la història gira molt entorn d'ell, no? I l'Edi va ser el que...
0: Però ell ho sabia, no?, que faries un llibre...
1: Sí. Al principi no, però al final li vaig dir... És que, a més, és un pseudònim,
0: O sigui, ja m'ho penso,
1: És un pseudònim i ell, doncs, ja als final, la part final de quan l'escrivia, ell ja n'era conscient, ja sabia que d'això, no? Però sí, després que es va ser el segon, després normalment, per exemple, doncs deixo a vegades amb els amics que tinc com que en aquell moment estan més lliures, que em diuen, hòstia, Edu, va, passa'm el que me'l llegeixo. I després també el de l'editor. No?
0: Sí, sí. Per acabar, perquè ens queda molt poca estona, ha passat molt de pressa. Tens la mà en forma? Estàs a punt de nous llibres?
1: Estic...
0: El cap el tens ja pensant en alguna cosa?
1: Sí, una altra cosa, estic escrivint. Vaig estar escrivint ahir, abans d'ahir,
0: una primícia.
1: Estic escrivint, però no sé què sortirà d'això. Però bueno, és que ara estic molt liat, perquè ara aquest mes surt...

Últims dos minuts i mig per explicar el que passarà, sobretot aquesta nit. Avui em vull concentrar en aquesta nit, perquè per fi hi ha un canvi de temps. Hem estat poder 15 dies amb anticicló, amb molt de sol, amb unes temperatures molt més altes del que tocaria, i ahir ja hi va haver una mica de canvi de temps. Ja es va notar que l'ambient era més pesat, hi havia més humitat, hi havia més núvols i una mica més d'inestabilitat. I atenció, una mica d'entrada d'aire fred. I no sé si veieu el temps sovint, jo, Joan, segur que mira el temps molt sovint, de TV3 i això, i seguim les persones pel Twitter i Instagram i això, que ens diuen com està el temps. L'aigua del mar encara està molt calenta. I aquest és el gran perill. El que té una mica d'aire fred que fa venir, a més, l'energia del mar cap a dintre, és com es produeixen aquestes tempestes que es poden produir aquesta nit. Són molt difícils de predir, molt difícils. Igual, a un lloc plou molt i a 10 quilòmetres plou poquíssim, eh? O 3 quilòmetres. I el gran perill estarà, més o menys, està anunciat, entre les 6 i les 12. És quan tenim el perill 4 o 5, el Vallès, bueno, tota la zona litoral i prelitoral, perill entre 4 i 5, aquestes hores, de forts aiguats, de més de 30 litres en 20 minuts i més de 100 litres en 3 hores. Per tant, precaució, precaució, precaució, si aneu a algun lloc demà al matí, perquè

0: Bona nit, sóc en Dani Fonoll, són les 8 del vespre i en aquest moment comença el programa A Cau d'Orella.
1: Paraules, paraules,
2: et juro que...
1: Paraules, paraules, paraules, paraules, paraules, només dius paraules que no em diuen...
0: Aquest és el programa 216-13 d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és 20.

0: 22 de setembre del 2026 i ara a les 8 del vespre fem el primer programa d'aquesta 13a temporada. Abans que res, perdoneu per la veu. La Festa Major es pren les seves víctimes i en aquest cas jo en sóc una d'elles, però espero que pugueu entendre tot el que diem aquí. Molt benvinguts a tots i a totes en aquesta nova aventura que comencem per 13a vegada. Esperem seguir comptant amb vosaltres com a oients. Sense ser-hi no té cap sentit que nosaltres hi siguem. Enguany seguirem amb l'estructura de la passada temporada amb un sol canvi. Afegim a la secció de quin dia no hem parlat, on ens fixarem en un dia que, donat que el programa acaba la temporada a finals de juny i el comença a finals de setembre, hi ha 3 mesos dels que no parlem mai. Doncs buscarem un dia d'aquests 3 mesos per parlar-ne, almenys d'un escriptor, si és, o d'un cantant conegut. Cada programa, i per veure què passada es deia i es commemorava abans, ens endinsarem en el costumari de Joan Amades i veurem què explicava del que passava aquests dies. És bo saber els costums i dites de les nostres avantpassats. El dia 22 de setembre correspon a Sant Maurici, el costumari català, dins del volum dedicat a la tardor. Amades assenyala especialment que Sant Maurici era venerat a Manresa, però no hi ha més comentaris sobre aquest dia. Com cada dimarts aquesta temporada, ens retrobarem aquí, cada dimarts, cada 15 dies, ens retrobarem aquí amb la Marina Carbonell. Molt benvinguda, Marina. Molt content que tornis amb nosaltres.
1: Sí, gràcies. Jo emocionada de tornar a estar a Ona.
0: I el Pau em sembla que encara ho està més.
1: Sí, el Pau està descansat, Pau. Ha fet una gran feina durant la temporada passada.
0: Doncs si tot bé, et senyal que estàs aquí, tot bé, per tant, perfecte. A l'estiu bé?
1: Sí, l'estiu, sí, sempre.
0: Ja ho dic.
1: A més, jo ara tinc vacances.
0: Has vingut al nostre club, oi?
1: Sí.
0: Ara estem un mes al club ja, per tant, benvinguda. A l'Arnau, Arna, què tal?
2: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
2: Primer de tot, la benvinguda també a la Marina, que l'hem trobada molt a faltar tot aquest any. O sigui que, bueno, benvinguda i tornem-hi.
1: Gràcies, Anna.
2: Bé, també, una miqueta, amb la veu també una mica tocada, tanta festa i tants excessos.
0: És el que porta la Festa Major, no?
2: Bueno, és un cop a l'any, s'han d'aprofitar.
0: Ja està, i llavors ens queda el que ens queda.
2: Bueno, ara estarem uns quants dies per recuperar. Però bueno, bé, molt bé, amb ganes de tornar-hi.
0: I al final del programa, la Gemma Miguillón, que ens farà normalment la seva secció, encara que avui no sé si donarà temps de que la faci, perquè al ser així el primer dia i tot, anem una miqueta tots atrafegats. Tots junts construirem el programa i el farem arribar a tots vosaltres. Esperem que sigui interessant i el gaudiu. I sense més preàmbuls, comencem. Què va passar un dia com avui? Doncs avui és 22 de setembre i què va passar un dia com avui? Doncs prepareu-vos perquè tenim guerres, revolucions, música, història i fins i tot caramels llançats des d'un avió. Comencem. Primer parlem de Catalunya. Ens situem primer aquí a casa nostra. El 22 de setembre de 1793, en plena guerra gran entre la França revolucionària i la monarquia espanyola, va tenir lloc la batalla de Trullans, al Rosselló. Un episodi més d'un conflicte que va afectar directament els territoris catalans del nord. I fem un salt fins a 1933. Aquell dia es va celebrar a la Monumental de Barcelona un gran míting de CNT en defensa dels presos polítics i contra la repressió. L'acte va reunir milers de persones i reflecteix la forta conflictivitat política i social que vivia Catalunya durant la Segona República. Ara parlem d'Espanya. Miguem una mica més enrere, el 22 de setembre de 1609. Aquell dia es va ordenar a València l'expulsió dels moriscos, una de les decisions més transcendents del regnat de Felip III. L'expulsió va afectar centenars de milers de persones i va tenir conseqüències demogràfiques i econòmiques molt importants, especialment al País Valencià.
3: I ara fem un vol per la història del món. El 22 de setembre de 1776, a Nova York, durant la Guerra de la Independència dels Estats Units, era executat el Nahant Hale, un jove soldat que havia estat capturat pels britànics mentre feia tasques d'espionatge per als revolucionaris americans. Segons la tradició, abans de morir, va pronunciar una frase que s'ha convertit en una de les més conegudes de la història nord-americana. I va dir: "Només lamento tenir una sola vida per donar pel meu país." I ara fem un salt de gairebé un segle. El 22 de setembre de 1862, el president dels Estats Units, Abraham Lincoln, anuncia la que seria coneguda com la Proclamació d'Emancipació, que declararia lliures els esclaus dels territoris que es trobaven en rebel·lió a partir de l'1 de gener de 1863, un document que es convertiria en una peça fonamental de la història de l'evolució de l'esclavitud als Estats Units. I acabem amb una història molt més simpàtica.
0: Doncs mireu, el 22 de setembre de 1948, en plena Guerra Freda i durant el bloqueig soviètic de Berlín, el pilot nord-americà Gil Halvorsen va començar una iniciativa molt especial. Durant els vols del pont aeri que vestia Berlín, va començar a deixar caure petits paracaigudes en caramels per als nens de la ciutat. Els seus companys van acabar sumant-se a la iniciativa i Halvorsen va passar a ser conegut com a Candy Bomber, el bomber dels caramels. I una última curiositat. El 22 de setembre coincideix habitualment amb l'arribada de la tardor astronòmica a l'hemisferi nord, tot i que l'equinoci pot produir-se el dia 22, 23 o més excepcionalment el 21 o el 24. En aquest cas, aquest any, estem parlant que serà el dimecres, que serà dia 23, que seria lo normal. Per tant, avui podem dir que la tardor ja truca a la porta i fins aquí el nostre què va passar un dia com avui. Una batalla al Rosselló, una història de moriscos, una revolució, Abraham Lincoln, Berlín i caramels que caien del cel. Però no està gens malament per un 22 de setembre. Per donar fi a aquesta secció, avui escoltarem el tema Stand By Me, tema que tal dia com avui, però del 1997, el grup Oasis va publicar. És una balada, per cert, ja tenim data pels propers concerts de Barcelona dels Germans Gallagher, l'11 i 12 de juliol de l'any que ve, 30 anys després d'aquesta estrella.

0: Tonight, we celebrate our love after all this time.
1: Quin dia es celebra avui? Doncs avui és un dia amb infinitat de celebracions. El Dia Mundial Sense Cotxe, el Dia Mundial del Rinoceront, el Dia Internacional del MIM, el Dia Europeu Sense Cotxes, Dia Mundial de la Nacoplèpsia, el Dia Mundial de la Leucèmia Mieloide Crònica i Aguda i la Setmana Internacional de les Persones Sordes i Setmana Europea de la Mobilitat. Parlem d'aquesta última i el Dia Mundial Sense Cotxes. Del 16 al 22 de setembre...
2: del 2026,
1: sí,
2: es celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. La Setmana Europea de la Mobilitat del 2026 manté el lema de que va fer l'èxit l'última edició: mobilitat per a tothom, però enguany el focus és una mobilitat amb justícia intergeneracional que garanteixi que totes les persones puguin accedir a un transport de qualitat i sostenible, i independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats, tant si són joves, grans o encara no han nascut. El 2026 ens centrem en la mobilitat intergeneracional, en diferents moments del curs de la vida. Infants, joves, adults i persones grans s'enfronten a reptes i obstacles de mobilitat relacionats amb les seves respectives necessitats i capacitats. La SEM del 2026 ens anima a imaginar la mobilitat, on els sistemes de transport s'adaptin a tots els grups d'edat i satisfacin les necessitats de les generacions actuals i futures. La col·laboració entre grups d'edat i l'ús de les habilitats i els actius a cada generació poden fer que la mobilitat sigui més inclusiva.
1: En un moment crucial de la història on coexisteixen més generacions que mai, volem fomentar la justícia entre les generacions, tot considerant la perspectiva de les generacions futures, i en aquest context, i en línia amb la primera estratègia sobre justícia intergeneracional adoptada recentment per la Comissió Europea, el govern s'hi suma amb la voluntat d'incorporar una mirada a llarg termini en les polítiques públiques. Entre d'altres objectius, es promou que els joves puguin disposar d'un espai per expressar un parer inicial en la configuració de les polítiques públiques, també en l'àmbit de la mobilitat. En aquest sentit, aquesta setmana esdevé una oportunitat idònia per fomentar la participació dels més joves. Junts, transformem cada viatge i garantim la mobilitat per a tothom. La setmana s'acaba amb el Dia Internacional Sense Cotxes, que és avui mateix. El Dia Mundial Sense Cotxes se celebra tots els anys, tal dia com avui, el 22 de setembre, i el principal objectiu d'aquest dia és conscienciar que el seu ús a gran escala produeix greus danys al medi ambient, contaminació aèria i acústica, inculcar als ciutadans a deixar aquest mitjà de transport per un dia i provar nous mitjans de desplaçament. L'origen de la data remunta a la crisi del petroli de l'any 1973, on la preocupació pel subministrament de petroli va impulsar a diversos governs europeus la idea de deixar el cotxe aparcat i promoure mitjans de transport més eficients. I ara començarem. De quin dia no hem parlat? Aquesta és la secció que hem comentat al principi del programa que incorporaríem a aquesta temporada. I en aquesta secció comencem aquest any on volem parlar de dates que són en època de vacances i de les que no parlem mai. I són dies en què van néixer artistes musicals i literaris dignes de fer-ne esment i que sempre passaran desapercebuts per aquest programa. I avui parlarem del 25 de juny, que aquest dia tenim un parell de personatges importants. També coincideix amb el dia en què Croàcia i Eslovènia es van declarar independents de Iugoslàvia, també significatiu. A més, de dos personatges importants, tal com hem dit, relacionats amb música i lletra, avui fa just 174 anys del naixement d'Antoni Gaudí, que també crec que és remarcable. Ara escoltarem un tema musical del nostre músic nascut aquest dia.

0: Parlem de George Michael, nascut el 1963 i mort el 2016, va ser un cantant, compositor i productor britànic, nascut a Londres. Va saltar la fama amb el duo Wham, que va formar amb Andrew Riley, i després va iniciar una exitosa carrera en solitari. Va vendre més de 100 milions de discos i va destacar per la seva veu, les seves cançons pop i la seva voluntat de controlar la seva carrera artística.
1: Bé, cal dir que és una persona que em va marcar molt a mi, la meva vida. Abans de ser famós, ell i el Andrew Riggeley somiaven a triomfar a la música i van començar actuant en petits locals. El seu nom real era Georgios Kyriakos Panagiotou, però artísticament va adoptar el nom de George Michael. Una de les seves cançons més conegudes, Last Christmas, es va convertir amb els anys en un clàssic nadalenc. Va tenir conflictes amb la seva discogràfica perquè defensava que els artistes havien de tenir més control sobre la seva música i els seus contractes. Els principals temes de les seves cançons són l'amor i les relacions sentimentals, el desig, la sexualitat i l'identitat personal, la sol·licitud i la pèrdua, la llibertat personal i la necessitat de ser un mateix i la crítica social i política d'algunes de les seves obres. Els principals temes de George Michael són Careless Whisper, que acabem d'escoltar, amb més de 1.600 milions de reproduccions a Spotify. Fate, Freedom 90, Feeder Figure, Fast Love, One More Try, Jesus Too, A Child i moltíssimes més.
0: Acabarem amb un fragment de Last Christmas, que creiem que és un altre dels seus temes més reconeguts.

0: I ara parlarem també d'un escriptor nat el 25 de juny. Es tracta de George Orwell, nascut el 1903 i mort el 1950. Pseudònim de Eric Arthur Blair, va ser un escriptor i periodista britànic. Va néixer a l'Índia quan formava part de l'Imperi Britànic i va treballar durant un temps com a policia a Birmània. Posteriorment va dedicar-se a escriure i va participar en la Guerra Civil Espanyola, experiència que va influir molt en la seva obra. És especialment conegut per 1984 i Animal Farm, la rebel·lió dels animals. Va utilitzar el pseudònim de George Orwell perquè volia separar la seva vida d'escriptor de la seva vida personal. Durant la Guerra Civil Espanyola va lluitar al bàndol republicà i va ser ferit al coll. La seva experiència a Espanya el va portar a desconfiar profundament de la propaganda política i de la manipulació de la informació. Abans de ser escriptor reconegut, va viure durant un temps en situacions de pobresa per reconèixer directament les condicions de vida de les classes més desafavorides.
1: Recomano el llibre aquest de La rebel·lió dels animals, és molt maco. Les seves obres parlen principalment del totalitarisme i els règims dictatorials, la propaganda i la manipulació de la informació, la vigilància i el control de la població, la llibertat d'expressió i de pensament, les desigualtats socials i la pobresa, el poder polític i la corrupció, i la relació entre llenguatge, veritat i poder. En resum, el George Orwell va explorar sobretot les emocions, les relacions i la llibertat personal a través de la música. Mentre que el George Orwell, en aquest cas sí, va reflexionar sobre el poder, la societat, la propaganda i la llibertat a través de la literatura.
0: Qui va néixer un dia com avui? Doncs bé, començarem aquesta secció habitual amb el nostre programa dels últims anys i comencem parlant d'un artista contemporani bastant, podríem catalogar-lo potser d'estrany, extravagant, no sé. Ara vosaltres ho definireu. Si mirem com es defineix un cantant o cantautor, normalment el seu cas és especial. Escoltem un tema.

0: Albert Pla i Álvarez va néixer a Sabadell l'any 1966. És a dir, que avui, aquest any ha fet 60 anys. És cantautor, avui, va fer precisament 60 anys. És cantautor, actor, escriptor i artista teatral i és conegut sobretot pel seu estil irreverent, provocador i molt personal. Les seves cançons combinen humor negre, tendresa i crítica social i sovint tracten temes com l'amor, la mort, el sexe o les contradiccions de la societat.
1: He de reconèixer que aquest personatge és un artista, crec que és un artista, i com a cantant té el seu públic, però a mi me va impressionar molt com a actor. Li veus com a actor i la veritat és que em va agradar moltíssim.
0: Sí, la sèrie aquella que vam veure, la Messias, no era?
1: Sí, la
0: que
1: Messias.
0: Actuava, feia un paper
1: el recomano com a actor.
0: Molt bo, molt bo, la veritat és que sí. Va començar la seva carrera musical als anys 80 i el 1988 va guanyar el premi al millor intèrpret i a la millor cançó a la quarta mostra de la cançó d'autor de Jaén. L'any següent va publicar el seu primer disc, Ho sento molt. Posteriorment van arribar discos importants com Aquí se acaba el que es donava, el 1990, No solo de rumba vive el hombre, el 92, Supone Fonollosa, el 95, Veintegenarios en Albuquerque, el 97 i Cançons d'amor i de droga, el 2003. Una de les seves característiques és que no s'ha limitat a la música. També ha treballat en el teatre i el cinema i ha participat en pel·lícules com Airbag, A los que aman, Honor de caballería i Murieron por encima de sus posibilidades. També ha creat espectacles teatrals com Cançons d'amor i droga, Manifestación, Guerra y miedo. I també treballa a la ràdio amb el Peyu i ha fet diverses coses d'aquestes i la televisió.
1: Abans de dedicar-se professionalment a la música, treballava en el sector tèxtil. Als 22 anys va decidir pujar a un escenari i començar a explicar les seves històries. El seu primer concert va ser força peculiar, anys després. Pla explicava que de cada 10 persones que el van veure actuar, 9 pensaven que estava com una puta cabra. Una mostra del seu estil poc convencional des del principi. El seu sentit de l'humor i la seva manera de provocar formen part del seu personatge artístic. Ell mateix ha explicat que, durant una etapa, va passar 6 o 7 anys sense publicar un disc perquè estava ocupat fent espectacles teatrals, gires i altres projectes. També ha fet incursions en la literatura. El 2015 va publicar la seva primera novel·la, Espanya de mierda, una història de viatges i situacions absurdes protagonitzada per un cantautor uruguaià. El principal de l'obra d'Albert Pla és la combinació de música, teatre, humor i provocació. Les seves cançons no busquen només entretenir, sinó explicar històries i fer pensar a l'espectador. Utilitza sovint personatges i situacions extremes per parlar de qüestions humanes i socials. Per això, és considerat un artista molt singular dins de la música catalana i espanyola contemporània.
0: Doncs anem altra vegada per música i escoltem-ne un tema.

0: Joan Jett, nascuda Joan Mary Larkin el 22 de setembre de 1958 a Pennsylvania, Estats Units. És una cantant, guitarrista, compositora i productora nord-americana. És una de les figures més reconegudes del rock i va començar la seva carrera quan encara era una adolescent. Als anys 70 va formar part de The Runaways, una banda de rock formada íntegrament per noies. El grup va destacar en una època en què el rock estava molt dominat pels homes. Una de les seves cançons més conegudes va ser Cherry Bomb. Després de la dissolució de The Runaways, el 1979, Joan Jett va iniciar la seva carrera en solitari i posteriorment va crear Joan Jett and the Blackhearts. Quan diverses discogràfiques van rebutjar els seus enregistraments, Jett i el productor Kenny Laguna van crear el seu propi segell, Blackhearts Records, l'any 1980. El seu gran èxit va arribar amb I Love Rock and Roll, que acabem d'escoltar, que el 1982 va arribar al número 1 de la llista Billboard dels Estats Units. La cançó es va convertir en la seva obra més emblemàtica. El 2015, Joan Jett and the Blackhearts va entrar al Rock and Roll Hall of Fame, on el reconeixement de la seva trajectòria i influència en el rock. Algunes anècdotes d'aquesta persona.
1: Va tenir la seva primera guitarra quan era molt jove. Va començar a tocar-la durant l'adolescència i va decidir molt aviat que volia dedicar-se al rock. The Runaways va ser una banda pionera de rock formada per noies. La Joan Jett va ajudar a trencar la idea que el rock era principalment un món masculí. 23 discogràfiques van rebutjar la seva música abans de que Jett i Kenny Laguna decidissin crear Blackhearts Records i publicar-la pel seu compte. També ha treballat com a actriu. Va participar, entre altres projectes, a la pel·lícula Light of Day, el 1987. És coneguda per la seva defensa d'un rock directe i senzill i per una actitud molt independent, aspecte que ha marcat la seva carrera durant dècades. Les cançons destacades són I Love Rock and Roll, la seva cançó més famosa i un dels grans himnes del rock dels anys 80, Bad Reputation. Parla de la seva actitud rebel i de no preocupar-se per les opinions dels altres. Crimson and Clover, una versió d'una cançó del Toby James i And the Shoulders, que Jett va convertir en un dels seus grans èxits, o I Hate Myself for Loving You, un dels seus grans èxits de la dècada dels 80. Joan Jett representa un rock enèrgic, directe, rebel i independent, i la seva importància no es limita als seus èxits comercials. També va contribuir a obrir camí a moltes dones dins del rock.
0: I acabarem aquesta secció amb més música, perquè no hi ha escriptors aquest dia. Per tant, escoltem un següent tema.

0: Vaya veu, com la meva. Andrea Bocelli va néixer el 22 de setembre de 1958 a Lajatico, a la Toscana italiana. És un tenor italià conegut per haver combinat la música clàssica, l'òpera i la música pop, i és un dels cantants italians més coneguts internacionalment. Des de petit va mostrar un gran interès per la música. Va començar a estudiar piano als 6 anys i posteriorment també va aprendre a tocar la flauta i el saxofon. Tenia problemes greus de visió des del naixement i va quedar completament sec als 12 anys després d'un accident mentre jugava al futbol. Tot i la seva passió per la música, primer va estudiar dret a la Universitat de Pisa i va arribar a treballar com a advocat. Per pagar les seves classes de cant, durant una època també tocava el piano a bars. Va estudiar amb el famós tenor Franco Corelli, que va ser un dels seus grans mestres. El seu gran salt a la fama va arribar al 1994, quan va guanyar la categoria de noves propostes del Festival de San Remo amb Il mare calmo della sera. Aquell mateix any va debutar en l'òpera interpretant Macbeth de Verdi. Una anècdota curiosa és que l'astronauta italià Umberto Guidoni va demanar que el despertessin a l'espai amb Conte Partirò, que és la que acabem d'escoltar, per començar a parlar d'aquest personatge.
1: En Bocelli va impulsar el Teatro del Silencio, un escenari a l'aire lliure situat a Lajatico, el seu poble natal. El projecte combina música, natura i espectacles amb artistes internacionals. Les cançons més representatives que podem destacar són, en primer lloc, la que hem escoltat, Conte Partirò, probablement la seva cançó més coneguda. També és famosa en la versió Time to Say Goodbye, que va interpretar amb la Sarah Brightman. A Il mare calmo della sera, la cançó amb la que va guanyar el Festival de San Remo en 1994 i que va impulsar la seva carrera. Vivo per lei, que escoltarem quan acabem aquesta secció. Un dels seus duets més populars, especialment conegut per les versions amb cantants femenines. Canto de la terra, una peça que combina elements de la música pop i l'estil líric. The Prayer, un duet molt conegut amb la Celine Dion. Ave Maria, un exemple de la seva faceta més clàssica i religiosa. Fall on Me, un duet amb el seu fill Matteo Bocelli, inclòs a l'àlbum Si Miserere, cançó relacionada amb el seu descobriment artístic i amb Suchero. Andrea Bocelli és especialment important perquè ha aconseguit apropar l'òpera i el cant líric al gran públic, combinant-los amb la música pop. La seva trajectòria també està marcada per la seva formació com a advocat, la seva ceguesa i la seva posterior carrera internacional. La seva discografia inclou tant repertori operístic com música pop i col·laboracions amb artistes de diferents estils.
0: Pues aquesta la cosa.

I per acabar aquesta secció, com que la part de la Gemma no ens ha arribat a temps, cap problema, començarà el programa que ve, escoltarem una altra cançó d'aquest fabulós cantant que conjuntament amb Celine Dion van fer The Prayer.

Bé, i fins aquí el programa d'avui. Personatges, lletres, músiques, esdeveniments, tertúlia, tot forma part d'aquesta cau d'orella, a més per una codina que els dimarts cada 15 dies i que podeu escoltar el 107.2 de l'FM o bé per internet on trobareu tots els podcasts.

0: Ona Codinenca.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot aquest cap de setmana. A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar. Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: Seguim parlant d'aquests aiguats i és que el fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
4: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. En un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I a aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
1: Seguim parlant d'aquests aiguats, és que Protecció Civil ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres a la comarca del Baix Empordà.
3: D'altra banda, també s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i al litoral i prelitoral de Barcelona.
1: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents.
3: Illa també ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions a la majoria de part del territori.
1: Seguim amb més afectacions. Una vintena de carreteres de la xarxa viària estan encara tallades per esllavissades o inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
3: Les vies amb problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona.
1: I pel que fa a la xarxa elèctrica, més de 18.000 clients es troben sense subministrament a causa d'aquestes fortes pluges caigudes a les darreres hores, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Hi ha un total de 313 incidències a la xarxa elèctrica, la majoria precisament a Barcelona i Badalona.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Borta i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, un home ha mort aquest matí a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
1: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la

0: I Peñarrando.
1: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
2: Hem de lamentar una segona mort, en aquest cas la d'un altre home a Montornès del Vallès. En aquest cas els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que l'havien trobat a faltar. I d'altra banda, un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu, continuen buscant un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar.
3: Segons ha informat Salvament Marítim, l'operatiu s'ha desplegat un helicòpter Helmer 220, la llança de salvament Sirius i també una embarcació de la Creu Roja. L'avís d'aquesta desaparició s'ha rebut a 8:45 i es treballa amb la hipòtesi que el jove s'hauria apropat a mirar, hauria relliscat i hauria estat arrossegat per la riera en una zona propera a l'Ies Joan Coromines. En aquest operatiu també participa la policia local i els bombers de la Generalitat.
2: Seguim amb més afectacions d'aquest aiguat i marxem ara fins a Cardedeu per connectar en directe amb el seu alcalde, Javi Orozco. Javi, molt bon dia.
4: Molt bon dia, bona tarda.
2: Molt bon dia, bona
4: tarda. Espero que sigui millor que aquest vespre, que aquesta nit i que aquest matí.
2: Bé, Javi, sembla que el fenomen ja va passant, no, que es dirigeix cap al terç nord-est del país, però ara mateix aquí a Cardedeu quina és la situació al municipi?
4: Bueno, en alguns llocs, en alguns carrers i en algunes zones de Cardedeu, doncs una mica dantesc, perquè clar, hi ha molts pàrquings, molts sòtans, inclús alguna planta baixa inundada, i per tant hi ha molts veïns afectats que, bueno, doncs em deien, no?, doncs que han perdut doncs efectes personals, aquells que no es recuperen i que tenen un valor sentimental, cotxes, molts cotxes que han quedat absolutament coberts per l'aigua, i bé, una situació una mica dura en alguns extrems, sí.
2: Entenc, Javi, ho comentes, danys materials, no la majoria, però danys personals, per sort, de moment,
4: no,
2: entenc afortunadament, que no s'han de lamentar.
4: No, afortunadament no, són danys sí, en edificis, tant privats com públics. En algun edifici públic també, per exemple, en el CAP s'ha ensorrat doncs un sostre. Tenim el pavelló amb parquet ple d'aigua, diem, i per tant sí que hi ha alguns elements que haurem de dedicar-hi recursos per arreglar-ho, però afortunadament cap desgràcia personal, que és el que compta. El que sí que és evident és de que el canvi climàtic s'està produint, que aquest és un fenomen extraordinari que pot repetir altres vegades i que haurem de prendre mesures perquè tots aquests danys, encara que siguin materials, no es puguin tornar a repetir o almenys es repeteixin, és a dir, que els mals sigui el menys possible, diguem, eh?
2: Clar, Javi, és el que t'anava a preguntar, no? És a dir, el fenomen fa dies, no, que es porta pronosticant, jo diria pràcticament inclús una setmana. Un altre fet ja és que en aquests darrers dies s'hagi alertat encara més a la població, però des de Cardedeu, des del consistori, entenc que ja estàveu gestionant possibles mesures de prevenció,
4: sí,
2: davant,
4: sí,
2: el que
4: sí,
2: ha acabat,
4: sí,
2: passant.
4: Sí, sí. No, anàvem avisant i, de fet, ahir, d'acord amb les instruccions que vam rebre de la Generalitat, fins i tot una mica abans, ja vam situar, ja vam activar el pla d'emergència i, per tant, des de les 6 de la tarda fins a les 2 d'avui, aquest migdia, doncs vam suspendre totes les activitats culturals i esportives de Cardedeu. Aquesta tarda n'hi havia dues activitats, un concert i una obra de teatre, i d'acord amb els organitzadors també s'han suspès perquè hi ha molts carrers amb una fangada tremenda, que encara que ja passen màquines, i una cosa molt important que es visualitzen quan passen d'aquest tipus de coses, i és de que els ciutadans i ciutadanes comencen a posar a remengar-se i a posar-se solidàriament al costat d'aquells que ho necessiten, i la veritat és que és impressionant i emocionant veure com la gent ajuda a treure aigua dels gratxos, a netejar els mobles, la roba que pot haver, tot, és a dir, és impressionant. I per això hem considerat que sí que valia la pena que pagava la pena, en fi, que suspendre també aquestes dues activitats aquesta tarda. I d'alguna manera el comitè d'emergència no l'hem aixecat aquesta tarda a les 6. Ens tornarem a reunir perquè hi ha molts pendents. Jo no sé si m'allargo massa, perdona, eh? Igual no m'estic allargant. Però hi ha un tema que ens preocupa, que són les escoles. Demà les escoles han de poder començar. Sabem que alguna ha estat afectada poc o molt amb inundació, amb goteres, i volem que demà al matí la mainada i els infants, quan s'incorporin, ho facin amb les millors condicions possibles.
2: Clar, ja havíeu estat explicant tu, però és el que just anava a comentar ja com a darrer front, no com a darrer tema, que és que l'inici de les tasques de neteja o de recuperació ja no només les esteu impulsant des de l'Ajuntament, sinó que és la pròpia gent a peu de carrer, poc a poc, que ja ho està començant a executar, no?
4: Impressionant, impressionant. Des de primeríssima hora del matí, eh? Perquè, clar, ara, a les dues del migdia, que encara s'està treballant i molt, i de fet hi ha pàrquings i sòtens que estan coberts fins dalt de tot, inclús alguns que no poden obrir, diguéssim, no poden accedir ni a la porta, d'entrar, però la gent està al carrer d'una manera fantàstica, de debò. No només els veïns, els veïns del propi carrer. Hi havien afectats que em deien és que venen d'altres carrers, venen de l'altra punta del poble a demanar si necessitem ajuda, no? I això, la veritat és que és molt maco, és molt maco.
2: Doncs, Javi, moltes gràcies pel teu temps, i sé del cert que m'has comentat abans fora de micro que estaves tu mateix com a encapçalant, no a peu de carrer, aquest inici de les tasques de neteja i de recuperació, així que no et robem més temps. I no
4: donem... Mira, ja... No, perdona, perquè no seria just això que acabes de dir. Val? És a dir, que hi ha tot un comitè d'emergència que va des del cap de la policia local, a la cap de serveis socials, al cap de la brigada, des de la regidoria de Seguretat Ciutadana, el grup d'emergències. És a dir, això és un equip de gent que portem reunits des de primera hora del matí i que cadascú, en la seva feina, ajuda en l'activitat que el poble necessita. No és feina d'un, això. Aquest tipus d'activitats és una feina coral on tothom hi posa el seu gra de sorra, i si no fos així, la cosa no funcionaria.
2: Això mateix volia comentar, no, senyor Javi Orozco, no com a, diguéssim, com a cap visible, però fins que és una feina de tot el municipi, autoritats, veïnat i tot el municipi en general, que ja s'heu posat mans a l'obra.
4: Tots amb una pinya, sí.
2: Això mateix. Senyor Orozco, ja dic que no li robo més temps, espera que pugueu continuar amb les tasques de neteja i recuperació, en aquest cas al municipi de Cardedeu. Moltes gràcies per la vostra
4: atenció. No, gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
2: No deixem de parlar d'aquest fenomen, no, d'aquests aiguats que porten descarregant al nostre territori durant pràcticament les darreres 24 hores. Parlem ara de Protecció Civil, perquè, com hem dit al principi, aquest fenomen ara s'està desplaçant cap a les comarques gironines de la costa, i s'han activat dos missatges és alert pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, Aldaró i diverses rieres de la comarca, com diem, del Baix Empordà.
3: El riu d'Aura supera els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, i les pluges ja deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts del Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
0: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou és alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni després d'haver-ne enviat un altre pal desbordament del riu Ridaures i el Daró. El Ridaure ha superat els 300 metres cúbics per segona Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segona la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
5: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaure ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta, he convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior, als Mossos d'Esquadra, per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
0: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
6: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
0: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i, en cas de perill, es truqui al 112.
2: Tal com expliquem, el fenomen s'està desplaçant no de les comarques del litoral i prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a les comarques de Girona, en aquest cas al terç nord-est del territori. Per això connectem ara en directe per saber com pot evolucionar aquest fenomen amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs estem fent un seguiment d'aquestes precipitacions que en aquests moments ens estan donant una certa treva, sobretot a comarques gironines. Tenim ruixats encara, sobretot a la línia de la costa de l'Alt Empordà, del Baix Empordà. Tenim ruixats, per exemple, a viles costaneres com a Roses, com l'Escala, Palafrugell. De cara a aquestes immediates hores, aquests ruixats es podran tornar a reactivar en aquest sector, també a la zona del Pirineu. Els ruixats esperem que no es pateguin amb tanta torrencialitat com a les darreres hores, però repetim, a les properes immediates hores, la situació continuarà sent de molta precaució.
2: Marc, en principi sembla que, entre cometes, se va desinflant, no? El fenomen, per tant, s'espera un volum o acumulació intensitat de pluges, en principi inferior, no? El de la darrera matinada, per exemple.
7: Sí, sí, la situació que hem tingut a les darreres hores ja començarà a ser història. A poc a poc ja va marxant cap al sud de França, mar endins. Ara el que tindrem a les properes hores ja seran les típiques precipitacions que despetegaran amb molta intensitat. Tot i així, deixa'm dir-te, com acabo de comentar, que haurem d'estar molt pendents a la propera nit i matinada perquè aquests ruixats que s'ubiquin, per exemple, al golf de Roses, podran anar amb molta intensitat i podrien deixar-nos quantitats destacades en un parell d'hores. O sigui, la situació encara s'haurà de fer màxim seguiment. A més, cap al vespre tindrem precipitacions que es formaran davant de la costa del Maresme, del Barcelonès, i que sí que puntualment toquen terra, també ho podríem fer-ho amb molta intensitat.
2: Per tant, Marc, i per a tancar, no entenc que esteu molt pendents dels models, no de les properes hores, però entenc que les recomanacions, tal com s'ha apuntat, no, des de les autoritats catalanes, no, molta prudència encara, perquè encara no s'ha acabat de superar aquest fenomen, com diem, històric, no, d'aquest cap de setmana.
7: No, sobretot en aquestes comarques gironines, al nord de Barcelona, com el Vallès Oriental, el Maresme, totes aquestes comarques encara estem en risc, aquestes properes hores encara continuen sent crítiques. A més, li hem d'afegir que tenim un terra ja molt saturat d'aigua i, per tant, tot el que vagi caient es pot provocar, doncs, el creixement de molts rius, moltes rieres, com hem pogut observar en les darreres hores, rius com el Besòs, que hem tingut aquests problemes.
2: Moltes gràcies, Marc, i com diem, seguirem molt atents a aquesta evolució, direm ja al tram final, no, d'aquest fenomen meteorològic, però encara queda com a mínim fins al final d'aquesta jornada d'avui, d'aquest diumenge, per veure com acaba de desembocar, principalment, com diem, a les comarques gironines. Moltes gràcies.
7: A vosaltres, màxim seguiment des de la xarxa.
2: I ens n'anem precisament, bé, el fenomen està a les comarques gironines, però recuperem també, en aquest cas, les afectacions que hi van haver a les Terres de l'Ebre, i és que en aquest cas aquests aiguats van tornar a posar sobre la taula la fragilitat dels serveis bàsics en aquesta zona del territori català.
3: Els alcaldes de Roquetes, Tortosa i Aldover reclamen més inversions després de patir talls de llum, problemes amb les telecomunicacions i importants conseqüències econòmiques. 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
8: Diversos alcaldes de les Terres de l'Ebre reclamen més inversions després d'arribar a estar fins a 37 hores sense electricitat per culpa dels aiguats. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha criticat el retard de l'arribada de generadors. L'alcaldessa de Tortosa, Maria Ixà, destaca que encara hi ha afectacions a diversos barris on veïns continuen sense connexió telefònica i problemes amb el subministrament d'aigua i electricitat. També l'alcaldessa d'Aldover assegura que aquests talls generen greus conseqüències econòmiques, especialment en el sector aviari. Escoltem les seves queixes.
9: No pot ser que cada vegada que plou una mica ens quedem sense llum. No pot ser que després de 37 hores sembla ser que ara comencen a arribar generadors per a poder donar llum a les cases.
10: A hores d'ara tenim afectades una zona del barri del Temple, també del barri del 13 de gener, també de Disseminats de Jesús i el poble del Regués, que no té ni connexió telefònica, ni aigua, ni tampoc llum.
11: Van estar exactament 8 hores sense llum. Segurament hi hauran moltíssimes baixes en el que són els animals. Al final hi ha moltes repercussions.
8: Els alcaldes han agraït la feina dels serveis d'emergència, però insisteixen que calen més inversions perquè els municipis no tornin a patir aquests problemes quan hi ha episodis de pluja intensa.
2: Tenim encara més afectacions, en aquest cas el servei ferroviari d'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de Barcelona, que en el seu cas es recupera progressivament. Avui no han pogut sortir ni arribar trens a l'estació de Sants, però des de la una del migdia Renfe ha informat de la recuperació progressiva de les freqüències de circulació.
3: Pel que fa a Rodalies i el Regional, s'estan fent marxes exploratòries per recuperar el servei i la idea és que estigui totalment restablert de cara a demà dilluns. I a partir de 12:45 ja s'ha restablert el servei alternatiu per carretera de les línies R3, R13 i R14. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, s'està recuperant la circulació de la línia Llobregat-Anoia des de la una del migdia i la del Vallès de forma progressiva a partir de les dues d'aquest migdia.
2: I escoltem ara el president Salvador Illa en la seva compareixença d'aquest migdia, on ha parlat de fenomen històric, el que s'està vivint durant tot aquest cap de setmana al territori amb aquestes pluges torrencials.
12: Excepcional, que hem viscut. El nom tècnic de l'episodi és sistema convectiu de mesoescava, que podia desenvolupar-se, dit en termes més col·loquials, és un temporal de característiques tropicals que podia derivar en un mini-huracà mediterrani que afortunadament no ho ha acabat de fer, però s'hi ha apropat molt. No? Perquè vostès puguin mesurar l'excepcionalitat d'aquest episodi, no té antecedents al Mediterrani, en els darrers 30 anys només té 3 antecedents. No? I a la costa catalana, a Catalunya, no hi ha cap antecedent d'aquest episodi. És la primera vegada que ens diuen els professionals del Meteocat que es dona un episodi d'aquestes característiques a la costa catalana. No? També per mesurar l'excepcionalitat del fenomen, doncs val a dir que per primera vegada a Barcelona, a la capital de Catalunya, concretament a l'Observatori de Can Bruixa, a totes les comarques que tenien fins a aquesta hora restriccions, excepte a les comarques de l'Alt i del Baix Empordà. Per una combinació de raons meteorològiques i de raons hidrològiques. Aquestes dues comarques hi ha unes crescudes importants dels rius, concretament els rius Unyà, Daró i Tordera estan en períodes amb cabals equivalents a períodes de retorn de 10 anys. És veritat que en els punts d'aforament aquests cabals ja estan baixant, però vostès saben que, en fi, els cabals dels rius venen després de la puja i es van traslladant des de la capçalera del riu fins al final del riu, fins a la desembocadura del riu, i per tant s'ha de tenir molta prudència en les lleres d'aquests tres rius i encara més prudència a la llera del riu Ridaura, que ha tingut cabals equivalents a un període de retorn de 100 anys, molt excepcionals també, que han afectat algunes estructures, alguns ponts o poden afectar alguns ponts d'aquest riu i que ara està baixant també, però s'ha de tenir molta prudència. Justament per això s'ha enviat un missatge als mòbils, un SAVERT, a tots els municipis que tenen llera en els rius Ridaura i Daró per evitar que els ciutadans d'aquests municipis amb llera d'aquests rius vagin, s'apropin a deixem-ho dir així, a fer-ho curiós, a fer-ho badoc, i puguin prendre mal, en aquest, perquè hi poden haver episodis, hi ha encara episodis de crescuda. No? Bé, doncs per aquesta combinació de risc hidrològic i la nova etapa en què entrem, en aquestes dues comarques, de Bàlio a Baix Empordà, hi haurà encara restriccions fins a les 9 de la nit. Demanem als ciutadans que estiguin en aquestes dues comarques i que hagin de desplaçar-se per la raó que sigui. Vostès saben que hi ha bastants ciutadans que viuen a Barcelona, s'hagin de desplaçar a Barcelona, que ho facin a partir de les 9 del vespre i que ho facin per l'AP7. Que no ho facin per la C35, que no ho facin per la Nacional 2, que són vies de circulació que estan encara en alguns punts amb problemes que estem intentant recuperar. Ara m'hi referiré més extensament. No? Per tant, etapa nova, un episodi nou, s'aixequen les restriccions a partir de les dues a totes les comarques, excepte Bàlio i Baix Empordà, que estaran vigents fins a les 9 de la nit. Podem dir, per tant, que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya. De Barcelona en amunt, al litoral i al prelitoral, podem tenir tota aquesta tarda i tota la matinada fins demà ruixats torrencials importants. Els serveis meteorològics, Meteocat, en faran un seguiment i una monitorització i, tan bon punt hi hagi avisos que es puguin ser més precisos, doncs s'enviarà, si així es procedeix, els missatges corresponents i les alertes corresponents a les zones afectades. Però en tota aquesta zona de litoral i prelitoral, des de Barcelona cap al nord, cal estar alerta que poden haver-hi, hi haurà, segons les previsions, aiguats torrencials dispersos, localitzats en punts que anirem informant conforme en tinguem. I a la zona de Bàlio, Baix Empordà, juntament per coexistir amb un risc hidrològic important, sí que mantenim les restriccions fins a les 9, fins a les 9 de la nit. No?
2: També en matèria d'afectacions i en compareixences des de Barcelona, prop de 2.000 veïns s'han quedat sense llum en diversos barris. Els més afectats són els d'Horta, amb 1.400 abonats, 9 barris amb 200, Ciutat Vella amb 135, Sarrià amb prop de 120, a més de casos puntuals a Sants i Gràcia.
3: Precisament, l'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els 15 dipòsits pluvials han estat en ple rendiment durant tota la nit i que molts d'ells han arribat al 100% de la seva capacitat i, per tant, això ha ajudat a evitar mals majors. També l'Ajuntament està revisant els més de 300 centres educatius de la ciutat i a les 8 del vespre informarà les famílies de si demà es podrà tornar a les aules.
2: I encara en afectacions a la xarxa elèctrica, un total a tota Catalunya de 18.500 clients es troben sense subministrament elèctric encara a causa d'aquestes fortes pluges, segons ha informat Protecció Civil amb les darreres dades actualitzades aquest matí.
3: Hi ha 313 incidències a la xarxa elèctrica, 48 són de mitja tensió i 265 de baixa tensió. Els municipis amb més afectacions són Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Santa Cristina d'Aro. Els equips treballen per restablir el servei el més aviat possible, però es troben amb problemes de mobilitat i accessibilitat, ja que hi ha dificultats per accedir en alguns punts d'aquestes poblacions.
2: Amb aquests apunts acabem aquest primer tram del Next. Moltes gràcies per escoltar-nos.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Continguts en xarxa.
15: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer, una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
16: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
17: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
18: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
15: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
17: Estan...
19: Ríndete, putita!
17: No!
19: ¡Venga, ríndete ya!
17: No.
20: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
21: ¿De verdad quieres saberlo?
1: Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
15: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
20: Di algo. Di algo.
4: ¡Pudres en el infierno, Trigger!
22: Eso no me lo esperaba.
15: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
4: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
20: Vamos a salvar el mundo.
14: Continguts en xarxa.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot el cap de setmana.
2: A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: El fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Manjaure Guizar.
3: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I a aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les al nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
0: Seguim parlant d'afectacions d'aquest temporal. Protecció Civil ha activat 2 és alert pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres de la comarca del Baix Empordà.
2: D'altra banda, ja s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i el litoral i prioritari de Barcelona. I actualment només es mantenen 2, la d'Alt i Baix Empordà, per precisament aquests rius de desbordament de rius i rieres.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents, referint-se clarament a aquestes precipitacions d'aquest cap de setmana.
2: També ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions en aquesta major part del territori.
0: I a la xarxa viària, una vintena de carreteres continuen tallades des d'aquest migdia, tant per esllavissades com per inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
2: Les vies amb més problemes es concentren sobretot a les demarcacions de Barcelona i Girona, que és on ha plogut molt més de matí.
0: Pel que fa a la xarxa elèctrica, més de 18.500 clients continuen sense subministrament elèctric.
2: Hi ha un total de 313 incidències a xarxa, la majoria concentrades a Barcelona i Badalona.
0: I pel que fa als castells, recordem que finalment a les 4 de la tarda es donarà el tret de sortida a la 30a edició del concurs de castells des de la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un home ha mort aquest matí a Tordera després de cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
2: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarrando.
4: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb 2 persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar també una segona víctima, en aquest cas un altre home que ha mort a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que el trobaven a faltar.
2: I també un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu busquen un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins la mar.
0: Precisament ens anem ara fins a Montornès del Vallès per conèixer la darrera hora a aquest municipi. Tenim en directe a l'altra banda del fil telefònic al seu alcalde, José Antonio Montero. Bon dia.
5: Bon dia.
0: José Antonio, ho parlàvem, no? Quina és la situació al municipi ara mateix, senyor Montero?
5: Bueno, per motius evidents, l'afectació major ha sigut la pèrdua d'aquesta persona. Ja s'hauria fet la intervenció, com heu informat, de bombers i de Mossos i del jutjat. Ja haurien retirat el cos d'aquesta persona. Hem prioritzat també l'atenció a la família i preservar-los d'aquesta situació. I estem també prioritzant l'actuació en aquell barri, és un barri petit, de cases, que és el que està més afectat. Moltes cases en el seu interior, en els accessos. Tenim desplegat molts voluntaris de protecció civil del nostre municipi i d'altres que estan atenent i millorant aquests accessos i retirant fang de les cases. Nosaltres també estem netejant tots els carrers de l'interior del barri i Diputació, que és la responsable de la carretera d'accés, la BB-5001, també ja fa hores que està retirant fang. Per tant, en aquell barri estem prioritzant millorar els accessos i la mobilitat dels propis veïns i veïnes afectades. Per altra banda, tenim un munt d'afectacions a equipaments municipals. Hi ha una destrossa brutal, sobretot en la zona esportiva, tant l'interior, pavellons, piscina coberta i dependències del personal, com les exteriors, camp de futbol, pistes de tennis. Tot això està, hi ha una destrossa immensa que estan avaluant, a la vegada que també hem repassat l'afectació a les escoles del municipi. Aquí sí que l'afectació és mínima, alguna coseta amb alguna d'elles, sobretot interessats en garantir que demà els alumnes puguin accedir a les escoles i poder fer classe de manera normal. Esperem, això ja està quasi confirmat que podrà ser així, i a partir d'ara doncs, avaluarem danys i hem tingut contacte amb totes les institucions, estem bueno, ens sentim molt, molt recolzats i també avaluarem pues, l'afectació general de tot plegat.
0: Entenem, senyor Montero, no, que aquest fenomen ja s'havia predit, no? Inclús des de fa, jo diria, més d'una setmana. Sí que és veritat que en els darrers dies havia anat inclús en augment, no? Que els pronòstics eren encara pitjors que els inicials, però des del municipi, no? des de Montornès, entenc que ja havíeu gestionat, no? Temes de prevenció davant el que podia arribar.
5: Bueno, jo crec que aquestes afectacions són aquelles que es veuen en la planificació d'aquests riscos, no? Quan a través de l'ACA com a responsable, però la Protecció Civil de la Generalitat, la prevenció que podem fer als municipis, apareixen, no, aquest tipus d'afectacions que es produeixen a les lleres, pues, amb avingudes, diguéssim, cada 500 anys, aquelles previsions que fan, i que mai penses que això es pot succeir, no? Pues, aquesta nit, aquesta enorme quantitat d'aigua que ha caigut, concentrada i també canalitzada per les rieres i per l'orografia del territori, ha provocat aquesta situació desbordant. Evidentment, nosaltres, en quant a la prevenció, doncs, disposem del DUPROCIM, del Pla de Protecció Civil, i estem, diguéssim, preparats sempre per afrontar situacions, però jo crec que la situació d'aquesta nit ha sigut absolutament desbordant i l'impacte encara haurem de, com es deia, calibrar-ho i estudiar ben bé què és el que ha passat en detall. Però és, bueno, jo crec que és molt difícil de preveure i resulta quasi difícil de creure, no?
0: Senyor Montero, parlàvem anteriorment amb l'alcalde de Cardedeu, també un altre dels municipis afectats, i ens ha posat sobre la taula, no, el factor del canvi climàtic cada cop més palpable, no, a la societat, i que genera, sobretot en períodes de primavera o tardor, no, fenòmens meteorològics tan extrems com aquest. Entenc que des del consistori de Montornès seguiu aquesta línia, no?
5: Efectivament. Jo crec que si algú encara té dubtes sobre l'impacte que té el canvi climàtic, no només per aquests fenòmens tan desbordants i tan intensos que es poden produir, sinó també per la imprevisibilitat, no? Que pots caracteritzar des del punt de vista tècnic a través del CECAT dels possibles impactes, però les condicions climàtiques provoquen, no, fenòmens que són imprevisibles. Per tant, jo crec que és quasi ridícul negar aquestes conseqüències i aquesta nova etapa que ja fa temps que ens està afectant i que hem de prendre mesures. Anys enrere hem tingut episodis concrets, com va ser l'huracà Glòria, que també va afectar aquesta zona i la nostra zona com a municipi, però jo crec que un fenomen com el d'aquesta nit és d'una altra escala, no? Això comença a avançar i jo crec que vamos, que jo no qüestionaria No crec que hi hagi cap motiu per qüestionar l'impacte del canvi climàtic, que està dimensionant aquestes afectacions molt més enllà. Jo crec que requerirà monitoritzar aquests impactes i estudiar-los en el mig termini, perquè ja veieu que són brutals.
0: Ja per acabar, senyor Montero, un cop sembla, en aquest cas, a la zona de litoral i prelitoral barceloní, ja ha superat aquest fenomen que ara es dirigeix al terç nord-est del país, a les comarques de Girona, de l'Alt i del Baix Empordà. Entenc que des de Montornès del Vallès ja s'han posat mans a l'obra, no, en aquestes tasques de neteja i recuperació del municipi, no?
5: Sí. De fet, com en el resum que us feia, l'afectació en aquell barri, que l'Ametller, que és el que més ha tingut l'impacte, estaven ultimant la neteja de la carretera i dels carrers, però nosaltres tenim alguns punts que són habituals d'alguna dificultat per la presència d'aigua, d'accessos a polígons i en alguns equipaments, i això, evidentment, estem prioritzant per ordre, diguéssim, de dificultat, però estaran accessibles i facilitaran la mobilitat de tothom, i esperem que no es torni a produir en les pròximes hores massa pluja, perquè també ens complicaria molt la situació.
0: Doncs, alcalde de Montornès del Vallès, senyor José Antonio Montero, un plaer, i molt agraïts des de Notícies en Xarxa haver-lo tingut aquí per donar-nos aquesta darrera hora o com s'estan visquent aquestes darreres hores al municipi. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
0: Com avançàvem, aquest fenomen meteorològic ja ha deixat enrere les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i ara se situa especialment sobre l'Alt i el Baix Empordà. Allà Protecció Civil ja ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, el Daró i també diverses rieres.
2: El Ridaura supera els 300 metres cúbics per segon, aquesta Ridaura, i les pluges deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts d'aquest Baix Empordà. Televisió, Costa Brava, Raül Martín.
6: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou és alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni després d'haver-ne enviat un altre pal desbordament del riu Ridaura i el Daró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i S'Agaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
7: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta, he convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior, als Mossos d'Esquadra, per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
6: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
8: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
6: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i, en cas de perill, es truqui al 112.
0: No ens movem de l'Alt i el Baix Empordà perquè, precisament com estem explicant, el fenomen meteorològic, aquestes pluges torrencials, ara mateix es localitzen en aquesta zona del nostre territori. És per això que anem a actualitzar aquesta darrera hora dels models meteorològics de la mà del Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
9: Molt bon dia. Doncs continuem amb molt seguiment en aquest sector de l'Alt i del Baix Empordà. Tenim encara precipitacions que queden just a la mateixa línia de la costa, com Palafrugell, l'Escala, Roses. Són ruixats que inclús van acompanyats de llamps i trons, i de cara a les properes hores encara es mantindrà la inestabilitat en aquests sectors. Per tant, molta precaució, rius, rieres, que com bé comenteu, estem tenint aquests problemes. La intensitat de les precipitacions no marxarà del tot, i és que de cara a aquesta propera nit i matinada encara podrem tenir uns aiguats que podem descarregar també amb molta intensitat, sobretot aquest sector de Roses, l'Escala, Torroella de Montgrí. Per tant, situació que el gruix de les precipitacions sembla que passa, però en aquest punt del territori català encara dona problemes.
0: Com a darrer apunt, Marc, en principi s'espera que aquesta part final de l'episodi, no, a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà sigui molt més suau, no, del que s'ha viscut ja des de divendres al terç sud del país, especialment durant les darreres 24 hores a la costa litoral i també al prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona.
9: Sí, no tindrem les pluges torrencials que van tenir aquesta passada nit i matinada, aquestes pluges torrencials que les recordarem durant molt de temps. Seran pluges que seran d'anar fent també en moltes ocasions, que localment podrien fer-ho amb molta intensitat. Repetim, haurem d'estar pendent cap allà a les 12, 1, fins les 2 de la nit, que encara podríem tenir precipitacions que puguin descarregar, com diem, amb molta intensitat. A partir de demà, ruixats molt més aïllats, molt més esporàdics, i en aquest sector sembla que ens podríem donar una petita treva.
0: Moltes gràcies, Marc, i doncs seguirem molt pendents ja d'aquest, sembla ja, tram final d'aquest episodi plujós històric que hem viscut a pràcticament tot el territori català en les darreres 72 hores, diríem, inclús.
9: Sí, són registres que en els propers dies haurem de posar sobre la taula, valorar els danys i, malauradament, com ja heu comentat, ja han hagut pèrdues humanes, per tant, la situació haurà de ser analitzada, valorar el que s'ha fet bé i el que no, i, per tant, aprendre d'aquesta situació que, com diem, és històrica.
0: Moltes gràcies, Marc, una vegada més per la teva col·laboració amb aquesta informació de servei de darrera hora pel que fa a la meteorologia. I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat d'històric aquest fenomen que s'està visquent en les darreres hores arreu del territori català. També hi ha dit la seva des de Barcelona i fent balanç de les incidències de la capital catalana, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. L'escoltem.
10: Primer, per dir que estem recuperant ja la normalitat des del punt de vista climatològic i també des del punt de vista de la posada en marxa de la ciutat. Com ha anunciat fa un moment la consellera Parlon, que està al capdavant de l'emergència, com a màxim responsable de la protecció civil, doncs aquesta desescalada serà paulatina les properes hores fins a les 14 hores, que és quan s'acabaven, en principi, totes les mesures extraordinàries pel pas de la tempesta. Vull agrair, en nom de l'Ajuntament i del Govern municipal, doncs el civisme i la responsabilitat amb la que s'ha comportat tothom. Sempre diem que en aquests casos el més important és l'autoprotecció, és a dir, ser molt conscients dels riscos que hi havia amb aquesta tempesta i, per tant, les mesures que cadascú ha de prendre a casa seva, en el seu dia a dia, per evitar sobreexposar-se. I des d'aquest punt de vista, doncs, vull agrair als ciutadans i ciutadanes de Barcelona, doncs, aquest esforç que han fet. I, evidentment, després d'una nit que ha sigut llarga, doncs agrair també als serveis d'emergència municipals i de la Generalitat, començant pels bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra, emergències socials del CUESP, emergències mèdiques, treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona que han posat en marxa, tot i que hi ha moltes incidències encara, però han començat a posar en marxa el transport públic a la ciutat a les 5 del matí, tal com teníem previst, i també a BCM i a tots els seus treballadors que tenen tots els espais gestionats per aquesta empresa municipal, com són el Tibidabo o el Zoo, doncs la seva col·laboració que ha fet possible que aquesta nit, que ha sigut excepcionalment difícil, doncs finalment, que jo crec que és una de les primeres conclusions a les que arribem, per la informació que tenim fins ara, no hi ha hagut cap dany personal directament atribuïble a la tempesta. Per tant, iniciem aquest camí cap a la normalitat i ens voldríem centrar en aquesta compareixença en allò que afecta directament a la ciutadania de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, hem d'estar atents a allò que indiqui Protecció Civil i la Generalitat en el propi decret, on es fixarà exactament quina és la desescalada. Ara el tinent Batlle donarà algun detall sobre la Ronda del Besòs. I també pel que fa a les escoles, que el que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat. A les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà a la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies de cara a demà dilluns.
2: Barcelona, com la resta de municipis afectats, ja ha iniciat aquest procés de neteja i recuperació de la ciutat, tal com ha dit l'alcalde Collboni.
0: Parlem ara de Castells perquè la final del concurs que se celebra avui a Tarragona s'ha endarrerit finalment fins a la tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de les pluges torrencials, que de fet ja ha quedat desactivada a la zona del Camp de Tarragona.
2: La jornada està reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora de colles castelleres. Finalment es celebrarà a partir de les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més.
11: D'aquí poc menys de dues hores arrencarà l'edició de diumenge de la 30a edició del concurs de Castells de Tarragona. Les 12 millors colles es citen avui amb un horari diferent a causa d'alerta per la pluja. S'espera que el concurs de Castells tingui una durada aproximada d'unes 5 hores i previsions, evidentment, de màxim, sobretot per les 4 candidates a emportar-se al concurs. La favorita són els castellers de Vilafranca, que planteja una actuació mai vista amb el 3 de 10 amb Forra i Manilles, el 4 de 10 amb Forra i Manilles, el 9 de 9 amb Forra i el Pilar de 9 amb Forra, Manilles i Puntals. Però qui no s'ho posarà fàcil són les dues colles dels Xiquets de Valls, que per la cita podrien portar castells inèdits i mai descarregats. La colla vella planteja arrencar amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 amb forra i manilles i portar el 2 de 9 amb forra, castell mai descarregat. Per la seva banda, la jove es planteja el 4 de 9 net, el 2 de 8 net, el 3 de 10 amb forra i manilles i fins i tot podrien provar també el 2 de 9 amb folre, castell tampoc mai descarregat. Finalment, la jove de Tarragona portarà en primera ronda el 5 de 9 amb folre, el 4 de 10 amb folre i manilles, i a partir d'aquí podrien portar el 2 de 9 amb folre i manilles o fins i tot intentar un altre castell de 10 com és el 3 de 10 amb folre i manilles. Programes de màxims de les colles amb castells mai vistos i que tindrà un factor més que es fa a la Tarraco Arena Plaça on no hi ha referències. A partir de les 4 de la tarda arrencarà l'espectacle casteller més gran del món.
2: Sentíem a Eric Rosique de Radio Ciutat de Valls i, com bé deia, els castellers de Vilafranca busquen revalidar el seu títol per tercer any consecutiu i afegir al seu palmarès una 14a victòria en la seva història. Mentre que les dues colles vallenques també lluiten per aquest títol, la vella i la jove es busquen donar un cop d'efecte descarregant castells inèdits.
0: Són les 2:52, moment de fer una breu aturada als esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb futbol femení i és que tampoc s'ha escapat en aquest cas dels problemes que ha causat el mal temps durant el cap de setmana. D'aquesta manera, el Barça-Madrid de la 6a jornada de la Lliga F es jugarà finalment a les 7 de la tarda i no pas a les 5 com estava previst.
2: Aquest canvi arriba a causa d'aquest temporal que pateix el territori català i que després de rebre l'avís per el mal temps, el conjunt blaugrana va sol·licitar a la Lliga ajornar aquest partit dues hores més, moment en què la part més perillosa del temps hauria d'haver de passar.
0: També es va ajornar el partit, en aquest cas, entre el Sabadell i l'Andorra, que finalment es jugarà avui a les 9 de la nit. Tenim la prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, com sempre, Adrià Arroyo.
12: A la segona anirà la vençuda. El Sabadell-Andorra, que es va suspendre ahir per la previsió de pluja, es juga finalment aquesta nit, a les 9, a la nova Creu Alta, segons ha confirmat la Lliga aquest matí, un cop ha passat ja la tempesta. El conjunt tricolor, després de guanyar a Granada, posarà a prova la ratxa del centre d'esports a la nova Creu Alta, on entre el play-off del curs passat, les tres primeres jornades de Hypermotion i també la final de Copa a Catalunya, suma ja 6 victòries de forma consecutiva. L'exàrbitre de primera, Guzmán Mansilla, serà el col·legiat d'aquest partit que, insisteixo, aquest cop sembla que sí, sense problemes, avui diumenge a les 9 de la nit arrencarà a la nova Creu Alta aquest Sabadell-Andorra.
2: A la mateixa hora també es disputarà el Girona-Mallorca.
0: Tampoc s'ha escapat en aquest cas de les conseqüències del mal temps la Lliga ACB. Ahir en aquest cas es va ajornar el partit de la Penya contra l'Andorra. En aquest cas avui sí que es juga el duel que enfronta el Manresa amb el Breogán. També tenim la prèvia del partit dels gironins des de Girona FM. Marc Treserres.
13: El bàsquet Girona jugarà avui al Bues Arena de Vitòria a les 7 de la tarda. El partit s'havia de jugar a les 6, però degut a la cancel·lació de vol ahir de l'expedició gironina i el fet que l'equip hagi fet nit a Saragossa, finalment, entre els clubs i l'ACB s'ha acordat endarrerir el partit a aquesta hora que comentàvem. Tot i així, no canvia pràcticament res. El Girona viatjarà amb tothom, fins i tot amb Kunk, que ja ha rebut l'alta mèdica i podria tenir els seus primers minuts a la Lliga ACB, i qui no hi serà, serà igualment Isaac Vázquez i Maxi Fiererup, que fa uns dies, a més, el club va comunicar que tornaria a passar per quiròfan per solucionar els problemes el turmell dret. Per part del conjunt de Paolo Calviati no faltarà absolutament ningú, debutarà també el pivot brasiler Sosa, i per tant serà un partit complicat per al Girona, ja que el Baskonia, tot i que ve de doble jornada d'Eurolliga, va guanyar en la primera jornada, l'últim segon, i també ve de guanyar el seu últim partit en competició europea. Per tant, dos equips que venen amb bona dinàmica i veurem qui s'endú la victòria. El Girona va guanyar fa 3 temporades al Buesa Arena, però ara ja porta 3 derrotes consecutives contra l'equip basc. Veurem si avui es trenca la ratxa.
0: Escoltàvem la prèvia del partit entre Girona i Baskonia que es disputa avui, i és que anteriorment hem dit que es va suspendre el partit entre Manresa i Breugan. En aquest cas sí que es va jugar amb resultat favorable a l'equip gallec per 95-101. També ha jugat aquest matí el Barça amb el resultat final disputat, partit disputat, com diem, a les 12 del migdia, en aquest cas del Força Lleida, perdó, volíem dir el Força Lleida davant el Sant Pablo Burgos, derrota dels lleidatans, en aquest cas per 81-94. El Barça, en el seu cas, sí que jugarà a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 d'aquesta tarda. També es va donar el tret de sortida, seguim amb bàsquet, a la Lliga Femenina, que va començar, malauradament, amb 2 derrotes pels equips catalans.
2: Dolorosa desfeta de l'Espar Girona, la pista de l'Estudiantes 82-79 amb un triple sobre la botzina des del mig del camp de les madrilenyes. I de la seva banda, el Cadí La Seu queia en la seva visita al Perfumeries per 73-57.
0: I acabarem amb waterpolo, amb la derrota del Catalunya, que va caure a la final de la Supercopa Femenina contra l'Olympiacos per un contundent 18-4.
2: Les catalanes van poder aguantar el ritme en el primer i segon quart, arribant al descans només amb 2 gols per sota. Però la segona part, les gregues van premar l'accelerador i amb un parcial de 14-2 van sentenciar el títol.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos, passeu un bon diumenge i, com us hem advertit durant tot l'informatiu, molta prudència davant aquest episodi de pluges.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Continguts en xarxa.
16: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
17: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
18: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
17: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
16: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy. Té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
18: Estan...
17: ¡Ríndete, putita!
18: No.
17: ¡Venga, ríndete ya!
18: No.
19: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
20: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
16: Dakota Johnson y Anne Hathaway protagonizan Verity, la sombra de un engaño. Johnson y...

0: que es el salvador de la humanidad.
1: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos. ¡Bang, bang, bang!
2: Vamos a salvar el mundo. Continguts en xarxa.
3: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
4: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
5: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem aquesta setmana al programa? Doncs de convidada, ni més ni menys que la mítica Salomé, que va guanyar Eurovisión amb el Vivo Cantando. També tindrem a l'Assumpta Vitòria amb la seva secció de història de la tele i, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Comencem!
6: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
7: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele. Amb la nostra estimada Assumpta Vitòria. Assumpta, com estàs?
8: Molt bé, i vosaltres, com esteu tots?
7: Molt bé, contents d'escoltar-te, com
8: molt,
7: sempre.
8: Escolta'm, molt contenta.
7: Què ens expliques avui, a veure?
8: Mira, he anat buscant, per no fer-ho com tan simètric, coses sueltes.
7: Sí.
8: I aleshores coses que a vegades ni recordem. Per exemple, te'n recordes de Si jo fuera presidente?
7: Ai, sí.
8: Del Fernando Tola, amb la Carmen Maura, que deia, nena, tu vales mucho.
7: Oh, i tant, que sí que me'n recordo.
8: Doncs això era de l'any 84.
7: Fixa't.
8: També hi havia aquest any La bola de cristal.
7: Ai, La bola de cristal,
8: Assumpta. Amb Alaska i Javier Gurruchaga, que triomfaron en televisió presentant un programa infantil con un toque diferente.
7: Mira, escoltem la sintonia. Què et sembla?
8: Me sembla molt bonic.
7: Vinga.
4: La Caixa Tonta.

0: que tiene esa bola que todo el mundo le mola. Assumpte,
1: todo el mundo
0: doncs,
1: le mola.
0: Estava molt bé aquell programa.
1: I ara també va haver-hi el 84 una
0: més,
1: cosa molt
0: més?
1: Trista que
0: ai,
1: fa
0: ai,
1: molt de temps, la muerte de Paquirri.
0: Ai, mare meva.
1: Que deia, hagan lo que tengan que hacer i tot, i pobre home, eh?
0: Fixa't.
1: Va ser molt dur.
0: Va ser tremendo, eh?
1: I la Pantoja que deia, quiten les imatges, ho va prohibir.
0: Meva. Sí, sí, sí, va ser.
1: Tot això sembla ahir, però ja fa, pues mira, el 84.
0: Mare meva, sí, sí, Déu-n'hi-do, eh? 40 anys ja.
1: És que és molt.
0: Més de 40, quasi, sí, sí.
1: Després ja, al mateix temps...

0: como Pedro por su casa.
1: Ai, como Pedro por su casa.
0: El Pedrito, mira. Ruiz.
1: Ai, el Pedrito, diu, que ara fa aquests vídeos, eh?
0: Que fa uns vídeos molt xulos, eh? L'altre dia va fer un que feia molta gràcia, que es va dibuixar com unes ulleres, deia, no m'acuerdo
1: de nada. No m'acuerdo
0: de nada. Soy Pedro, me llamo Pedro, me llamo como, como. És graciós, eh? És molt,
1: molt
0: bo,
1: molt,
0: eh?
1: Molt, molt bo.
0: Va anar a l'estrena del Rafael, també.
1: Ai, sí, que ho va comentar.
0: Hem vist una foto preciosa amb el Rafael. Que fort, lo del Rafael, eh?
1: Déu-n'hi-do, el tio allà aguantant, eh?
0: Que
1: com
0: maco,
1: un campeón,
0: que
1: eh?
0: Maco. Ai, Déu meu, que li duri, no?
1: I tant, que duri molt.
0: Bueno, doncs aleshores també teníem el Falcon Crest.
1: Oi, el Falcon Crest, assumpte.
0: Perquè ja no hi havia Dallas i aleshores van fer lo de Falcon Crest.
1: Mira.
0: A veure què passava.
1: Escoltem la sintonia. Falcon Crest.

0: explica l'assumpte?
1: Jo no sé què penses, però... A veure, sents la sintonia i t'arriba més al cor que els títols que llegeixo.
0: Això segur, Assumpta. Eh? Sí, sí,
1: sents les sintonies i dius... Ai, això m'ha arribat a l'ànima. I dius, de què era? Ai, no sé,
0: ai,
1: no sé.
0: Ai, mare meva.
1: A què sí?
0: I tant, tens raó, Assumpta.
1: Mira, també hi ha lo de los nuevos telediarios.
0: Doncs sí.
1: L'asturiana Ángeles Caso i la ibicenca Concha García Campoy, pobra Concha,
0: pobreta,
1: simbolizaron con su belleza una total renovación de los espacios informativos llevada a cabo por el Enric Sopena, mare meva.
0: Mare meva.
1: El Sopena.
0: El Sopena,
1: jo el vaig conèixer molt. Era molt dur,
0: Sí, sí,
1: molt
0: que era dur,
1: molt
0: sí.
1: Dur, Molt al seu lloc. No sé, era impenetrable bastant, el Sopena.
0: Era molt, molt seu.
1: Sí, tenia la seva història.
0: I tant.
1: També hi ha Turno de Oficio.
0: Apa, Turno de Oficio. Explica una mica del Turno de Oficio.
1: Pues l'Antonio Mercero va mostrar les peripècies d'un grup d'abogats a l'Espanyola i el públic descobreix el talent de Juan Luis Galiardo després de la seva època de galant. Qué mono era el Galiardo.
0: Mira, doncs escoltem una mica de la sintonia, també.
1: Molt
0: Turno
1: bé.
0: De Oficio.

0: L'any 86, any de plebiscitos i eleccions e ingreso en la Comunitat Europea, posa aquí que trae bastantes escàndalos a Televisió Espanyola.
1: Mapa, mare meva.
0: Però el brillo de luz de luna i el bon humor de Media Naranja el dulzan la despedida de Calviño.
1: Toma ja, assumpte.
0: A veure, també vaya que és sempre, història,
1: I sempre hi han hagut coses d'aquestes,
0: Sempre, sempre.
1: Ho has vist,
0: És que la vida és així. Mira, també hi ha el referèndum de la OTAN.
1: Mira.
0: Felipe González ganó su difícil reto y la oposición puso el grito en el cielo por la actitud de Televisión Española en la campaña del referéndum.
1: Apa, aquí.
0: Això a l'any 86.
1: Déu-n'hi-do.
0: Y al nombramiento de la Pilar Miró.
1: Ay, la Pilar.
0: Pilar Miró sustituyó finalmente a José María Calviño en la Dirección General de Radio Televisión y empezó a obrar por su cuenta y a deshacer todo o casi todo lo hecho por su polémico predecesor, la Pilar Miró.
1: Déu-n'hi-do,
0: És molt forta, no?
1: És forta, Sempre hi han hagut coses d'aquestes, també.
0: Sí, el que passa és que no ens enteràvem tant com ara, oi?
1: Sí, sí, ja tens raó, ja, clar. Ara hi ha les xarxes i tot.
0: Clar, i tothom va buscar.
1: I s'entera tothom.
0: I una cosa fantàstica, el viaje con nosotros.
1: Ai, el viaje con nosotros, assumpte...
0: Que guai, no, també...
1: I tant, i tant.
0: Mira, diu, Javier Gurruchaga levantó polémicas y entusiasmos con su fantástico viaje por mundos de fantasía, en lo que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe.
1: Ay, ay, ay.
0: Això, sí, sí. Sortia un enano que era muy parecido a Felipe.
1: Mare meva.
0: Jo no me'n recordava de res.
1: Tampoc.
0: I aquí hi ha la fotografia,
1: Mare meva.
0: O sigui que no ens inventem,
1: No ens inventem. Està aquí diu, escrit.
0: Un fantástico viaje por mundos de fantasía en los que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe. I aquí a la foto se lo vols penjar a la xarxa.
1: Mira, penjarem.
0: Home, home.
1: Home, sisplau.
0: Mare de Déu.
1: Mare de Déu, hermós.
0: I després ja, que noche la de aquel año, Miguel Ríos. Per cert, que això és un comentari meu, vaig veure l'altre dia per la nit amb això de l'LGTBI que van fer un programa del Waldo de los Ríos.
1: Sí.
0: I el Miguel Ríos, es deia Waldo de los Ríos,
1: sí, sí.
0: I el Miguel Ríos sí. El van escollir per fer la cançó de l'himno de l'alegria.
1: Mira,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Pues es veu que en aquell moment va sortir a la tele, que jo vaig veure, que la gent el va insultar per haver agafat la melodia de Beethoven i que va ser una cosa fortíssima.
1: Sí, sí, va haver-hi molta polèmica.
0: Molta polèmica, però clar, el temps ho borra tot,
1: Tot, al final...
0: I, bueno, ell es va suïcidar, el Waldo de los Ríos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per l'opressió i per tot el... Però era un triomfador,
1: Totalment.
0: Perquè va començar a fer sinfonies i sinfonies.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I a Alemanya es veu que el tractaven de meravella.
1: Sí, sí. Molt bé, doncs escolta la vida, Assumpta.
0: Molts comentaris, no?
1: Déu-n'hi-do, quina secció avui, plena de coses.
0: És xula, no? Home, avui no tenim a la Nora.
1: Ah, no passa
0: que
1: res.
0: Que també ens posa el present una mica.
1: Una miqueta, però hi ha un altre dia ja vindrà.
0: I tant que sí,
1: Escolta'm.
0: Sí. Molt doncs bé, hem doncs estat... mira... Aquí
1: hem comentat
0: fins a l'any 87.
1: Una mica de tot. Avui tocava el 86, 87, i seguirem la setmana que ve més
0: coses. Si volen,
1: coses.
0: Sí. Mira,
1: I tant que sí.
0: És maco sentir les músiques, Joan.
1: Que sí? Doncs mira,
0: m'encanta.
1: Acabem la secció d'avui amb Viaje con nosotros i el Gurruchaga, que
0: molt
1: ens animi
0: bé,
1: una miqueta.
0: Molt bé, que sempre dona vida,
1: Vinga, doncs, viatjant, seguim amb el programa.
0: Ole!

0: Maria Rosa Marco Poquet, ella va néixer a Barcelona i és afincada a València, especialment coneguda, com no, per ser una de les quatre guanyadores del Festival d'Eurovisió. Ha sigut talonera de Frank Sinatra. Fins al 1963 va gravar més de 40 cançons per les cases discogràfiques d'Iberofon i Zafiro. El 1962 ja havia guanyat el Festival del Mediterrani amb el tema Se'n va anar, en català. Va actuar també en el Festival de València i en el Festival del Duero, on va obtenir el Premi d'Interpretació. Va gravar numerosos discs amb varietats diverses, sobretot en moltes cases discogràfiques com Belter i Iberfon. I el 1969 es va casar amb Sebastià García. Va gravar numerosos temes en català i castellà, entre els més coneguts, 500 milles, l'arbre, Bésame mucho, com el vent, l'emigrant, Puedo morir mañana, Isla de amor, de l'amor, o Esperaré. Assumpció Vitòria, la presentem no. Ja, perquè té,
1: bueno,
0: un currículum...
1: és que té un currículum, jo la
0: impressionant,
1: conec.
0: I encara en queda, que ara en parlarem amb ella, perquè això és llarguíssim, eh?
1: Sí, sí, de fa tants anys, i és una persona com molt, molt entranyada, molt estimada, com una part de la vida, no? Perquè jo vaig començar a Ràdio Barcelona amb l'Escamilla i ella anava ja a cantar a Ràdio Barcelona, després a Televisió Espanyola amb el Ricardo Soria, sempre venia, amb el Martí Maqueda, vull dir, sempre programa que es fes hi havia la Salomé, sempre. I jo me'n recordo que la Irene i jo, que érem, bueno, i ella també eren molt jovenetes, no sé, sempre parlàvem i no sé, eren com molt rebeldes, no? Tots plegats. Era una època molt bonica i li tinc un gran apreciat.
0: Doncs anem a presentar-la. Salomé, molt bona nit.
2: Hola, macos.
0: Com estàs?
2: Molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé. Cantats.
2: Però el que m'anava a ser l'any 63,
0: eh? Ah, 63.
2: Sí.
0: Doncs ho teníem mal controlat, això,
2: sí,
0: escolta.
2: Sí, l'any i el festival aquest de València, no sé quin no sé quin festival era. Era el festival de Venècia,
0: va,
2: no de València.
0: De Venècia. Ah. Venècia, tens raó, de Venècia,
2: sí.
0: Tens raó.
2: Sí, sí. Jo dic que a València no faig temps.
0: No, és veritat, és veritat. El Festival de Venècia, tens raó, tu. Doncs, escolta'm, Salomé, encantats de parlar amb tu. Nosaltres som uns eurovisivos, ens agrada molt. I, a més, doncs, bé, jo encara que sigui més jove que l'Assumpció, m'agrada molt el món de la televisió i he seguit molt també la trajectòria de grans artistes, de presentadors, i en aquest cas, doncs, el cas de la Salomé, el teu cas, perquè realment que vas causar, doncs, furor, i que va ser una de les presentadores, i ets una de les que també es recorda més de tota aquella època del boom de la televisió.
2: Bueno, home, sí, no es pot dir que m'hi he entretingut.
0: No has passat, pas desapercebuda, ja t'ho dic jo.
2: No, no m'hi he entretingut fent encaix de buixets, no.
1: Jo recordo tant, per exemple, com vas fer lo de Se'n va anar, que vaig anar al teatre a veure, també, i va ser tan maco aquella època teva, cantant el Se'n va anar i totes les cançons, era una època...
2: Bueno, en realitat la meva època va començar amb el Se'n va anar.
1: Oi que sí?
2: Perquè jo abans no feia
1: jo
2: res.
1: Jo recordo tant quan cantaves i que era tan bonic.
2: Abans no feia res, jo em dedicava a estudiar i després del Se'n va anar vaig continuar estudiant, clar. Si no, el meu pare no em deixava cantar.
1: Clar, clar.
0: No et deixava cantar.
2: No. Si deixava els estudis no em deixava cantar, no.
0: En aquella època, clar, la cosa era molt diferent d'ara.
2: No em deixava cantar i, a més, escolta, jo tampoc li vaig demanar que no em deixés cantar. Ai, que no, jo no, tampoc li vaig dir mai que jo deixaria d'estudiar, perquè a més a mi m'agradava estudiar, però també m'agradava cantar.
1: Clar.
2: Però ell volia que si, ell em va dir, si vols, si pots compaginar les dues coses, aleshores d'acord, però si jo veig que portant sempre molt bones notes comences a fer el tonto, les cançons s'han acabat. I no, i bé, ens vam entendre molt bé. Les cançons, el meu pare, la meva mare i jo.
1: Escolta, jo, per exemple, que recordo l'època antiga de televisió i l'època d'ara, podries explicar-nos, per exemple, quan vau anar a Eurovisió, quines avantatges o quines coses us donaven? Perquè jo me'n recordo haver anat a coses que presentava, no sé, la Ribas Castro, i ni cobràvem gens nosaltres, els presentadors.
0: Com a ha canviat tot.
1: I després hi havia gent que venia, doncs, no sé, com el Duodinàmic i tots aquests, i amb prou feines cobraven, no sé, era molt diferent d'ara. Vull dir, podries explicar alguna curiositat que jo pugui entendre dels cantants o alguna cosa d'aquella època?
2: Home, sí, abans, per exemple, doncs es feien algunes presentacions, alguns còctels, alguna cosa d'aquestes, no? Es feien a Barcelona molts còctels a la Terrassa Martini, si recordeu.
1: Ara, sí, senyora.
2: Amb l'Audet Pinto, que venia, i allà ens ajuntàvem tots. I el que passa és que les cases de discos, de tant en tant, feien algun còctel, alguna trobada, així, amb artistes d'ells, però també convidaven els altres artistes d'altres cases. No hi havia la punyeteria, per exemple, que hi ha ara. No, si vas allà, no vas allà, perquè nosaltres, perquè era més... Era tot molt... molt més pla i més clar i estàvem... I nosaltres no estàvem per aquestes punyetes de que si cobra, que si no cobra. Nosaltres cobràvem a l'hora de treballar.
0: Exacte. Deixa'm escoltar... Sí, què et sembla si escoltem una mica del Se'n va anar?
2: Vale.
0: Que a mi m'encanta.
2: Vale.
0: Quina veu.

0: Quina veu.
1: Quina cançó més de veritat.
2: Per favor. Pitu.
1: Quina veu més de veritat, nena.
0: Oh, com ha canviat tot.
1: És que es veu
2: que no, ha canviat la manera de fer les coses. Però els cantants... No han canviat.
0: Però aquestes cançons han quedat de per vida. Aquestes cançons...
2: Que té facultats i no les pot explotar.
1: No.
2: No les pot explotar perquè ara no hi ha les facilitats que hi havia abans. Mm. Les coses s'han de dir
0: com són.
2: Abans però... nosaltres teníem més facilitats perquè teníem més... ho estàvem descobrint tot.
1: Exacte.
2: Les gravacions, els discos... I ara, escolta, ara tothom... Sembla que neixi ensenyat i si una cosa no van sobre segur, no volen saber res, i així s'estan perdent molts valors, perquè hi ha gent molt vàlida avui en dia, també.
0: Hi ha molta cosa prefabricada, això
1: molt.
0: Sí, eh?
1: Mira, l'altre dia...
2: Sí, però jo he sentit de gent, he sentit gent que no està prefabricada, que sí, que n'hi ha molts...
0: Però
2: jo he sentit gent molt vàlida, que segurament no són aquests que tenen tant d'èxit.
1: No,
0: segurament.
2: Però és allò, saps? Facindo Benavente, los intereses creados.
1: Sí, senyora.
0: Sí, aquí està.
2: Saps? Però hi ha gent molt vàlida, hi ha gent que canta molt bé i que té unes veus molt precioses.
0: Escolta'm...
2: Però això és que els enganxi algú que, doncs, que cregui en ells. Que, és a dir, que cregui en el cantant, no fer negoci.
1: Exacte,
2: perquè ara, avui en dia, els cantants semblen
1: clínics,
2: usar i tirar.
0: Aquí està, aquí està.
1: Sí.
0: Operación Triunfo mateix, per
1: exemple.
0: Jo
1: no sé qui era l'altre dia que només té una gala. Home, la Lucrecia m'ho estava explicant l'altre dia, una gala aquest estiu.
2: No, però escolta, la Lucrecia no sé, però gent de campanetes i ui, aquests que veus coses, ara totes les revistes i tots els cacaus. I després mires la data i dius, bueno, però escolta, tanta real i tot tens de 6 gales, 10, quan nosaltres en fèiem, havíem fet allò que deien doblete. Acabar de treballar en un poble i anar a un altre poble a 20 o 25 quilòmetres.
1: I tant.
2: Però clar, és que tot ha canviat també, clar. És que tampoc ens podem tancar amb allò que va ser. Allò ja ha passat. El que passa és que allò era millor que això.
1: Era molt millor la qualitat de so, també.
2: Sí.
1: Jo trobo que ha perdut.
0: Home, déu-n'hi-do, eh? La qualitat que hi havia, eh?
1: La qualitat, perquè, per exemple, mira, vaig passar l'altre dia per Gràcia, per una botiga, i venien disc d'això de vinil.
0: De vinil.
1: A 30 cèntims, i em vaig parar com un respecte.
0: A 30 cèntims, mare meva.
1: 30 cèntims, i vaig mirar, hi havia Alberto Cortés, Manolo Gas, una quantitat de gent, Josep Guardiola, a 30 cèntims. I jo em vaig parar i vaig dir, oiga, què passa con estos discos? Dice, bueno, va la gente, los deja en la calle, ni siquiera los dejan a los hijos. I nosotros los cogemos y los vendemos a travessera.
2: No ho sé, perquè s'estan posant de moda una altra cosa.
1: Pues mira,
2: i trobar, el que passa és que, bueno, potser hi ha gent que no els vol i tal, però jo que tinc vinils, a mi m'han oferit verdaderes fortunes.
0: Joies, no?
1: Sí, senyor. Ah. Jo també els tinc guardats tots, eh? Sí, tinc com,
2: però,
1: bueno...
2: No, però no meus.
1: No, clar.
2: Bueno, avui en dia, per exemple, jo tinc tota una col·lecció de la Barbara Streisand i tota una col·lecció del Frank Sinatra.
1: Sí.
2: I tota una col·lecció del Tony Bennett. I, escolta, jo tinc un...
1: Michael Jackson té tots els vinils, la meva filla.
2: Un germà d'una cunyada meva que hi entén de tot això i que es dedica a tot això, diu, tu no saps el que tens això. El dia que vulguis fem preu i jo t'ho compro.
0: Hombre.
2: Ja veus tu.
1: Pues em va impressionar molt això, perquè dic, o ells no saben el que tenen aquesta botiga de Gràcia, o jo tornaré, perquè és que hi havia discs de veritat que valien la pena, eh? Però molt, molt. Mm. Hi havia com una habitació plena. Jo dic,
2: sí, bueno, mira, no.
1: Dius que la gent no ho vol. Jo dic, vale.
0: Doncs... Sí. Aquest cap de setmana, Salomé, tenim el festival d'Eurovisió. Ja portem unes quantes, però m'agradaria, doncs, com no, recordar amb tu el teu pas per aquesta festa, en aquest cas aquest festival, que en aquest cas, doncs, escolta'm, ets una de les guanyadores d'Eurovisió.
2: Que això... Està fa tant gràcia que quasi no me'n recordo.
0: Pues, escolta'm...
1: De quin color era el vestit?
2: Eh?
1: De quin color era el vestit?
0: Blu.
2: Blau,
0: no?
2: Blau, o sigui, com... turquesa, clar.
1: És
0: escolta'm,
1: que
0: jo volia comentar, per exemple, una cosa. El teu vestit podia ser que estava dissenyat per el Pertegaz, sí, Manuel Pertegaz, sí. I pesava 14 quilos.
2: Sí, no pesava, no, pesa.
0: Pesa 14 pesa. Quilos. Mm. I sí. Estava compost per uns canutillos, no, de porcellana.
2: De porcellana, sí.
0: Un blau així com pastel.
2: No,
0: eh?
2: és un turquesa clar.
0: Turquesa clar i tres collars.
2: Sí, portava tres collarets, es veu que no en van tindre prou i ala.
0: I escolta, i pesaven un quilo, d'un
2: sí,
0: quilo, cada collaret. Déu-n'hi-do, escolta'm.
2: Sí, bueno, però
0: I vas, i atenció, vas cantar el Vivo Cantando en 8 idiomes diferents.
2: En 8 no ho sé.
0: Espanyol, català, euskera, francès, alemany, italià.
2: No, no, no. Alemany no.
0: Alemany no, al final.
2: No.
0: Italià, anglès,
2: sí.
0: I serbo-croata.
2: Serbo-croata, sí.
0: Sí, que Déu-n'hi-do.
2: Amb alemany no el vaig arribar a fer.
0: Amb alemany al final no vas acabar de fer.
2: No vaig arribar a fer.
0: Anem a escoltar...
2: No, perquè ja tenia prou terrabastall.
0: Ja en tenies prou en aquella època. I és que aquell moment devia ser un bombazo tot.
2: No, ja va ser un moment de bogeria. El
0: de bogeria.
2: Totes les èpoques tenen les seves edats. A mi aquella pallissa me la peguen ara i em maten.
0: I es maten, clar.
2: Clar, però, escolta, als 23 anys, mira, posa-me-les aquí, que no tinc butxaques.
3: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs recordem aquest tema que, vaja, pels qui no el coneguin, els que el coneixen, segur que els hi ve de gust recordar una estoneta. Vengo cantar.

0: Un tema que, bé, molta i molta gent coneix, malgrat que hagi passat el temps.
1: És que ha marcat època.
2: No, però saps què passa? I saps per què se'n recorden més? Perquè va guanyar.
1: Clar.
0: També.
2: Perquè hi ha hagut cançons fantàstiques que no han guanyat i ningú se'n recorda.
0: Això sí.
2: Però, clar, era un premi.
0: Era un premi.
2: I era la segona vegada que Espanya guanyava.
1: I era molt impressionant.
2: Va ser un terrabastall.
1: Clar, llavors sí. Era molt, molt, molt impressionant.
0: Hi havia, en aquell any, hi van participar artistes com, per exemple, Lulu, del Regne Unit,
2: sí.
0: Frida Bocara, de França,
2: sí.
0: I Leni Kurr.
2: La Frida era molt amiga, sí. La Frida i jo érem molt, molt amigues, per cert, que es va morir fa 3 o 4 anys.
0: Fa poc, sí.
2: Sí, jove, molt jove, es va morir.
0: Déu-n'hi-do. I, escolta'm, va rebre el galardó a Madrid, no?, de mans de la Maciel.
1: Que... Ah, què en saps de la Maciel? Fa moltes que no en sé res.
2: No ho sé. L'altre dia la vaig veure amb una revista.
0: Sí.
2: I les revistes, i aquesta, bueno, aquesta classe de revista, no diré sí. Quina revista és, perquè tampoc no...
1: La revista és de los dentistes, que quan
2: no,
1: vas...
2: No li vull fer publicitat.
1: Veure, no.
2: Bé, d'aquestes revistes,
0: sí.
2: Que si no es claven amb la gent. I llavors
0: no
2: posaven, i posaven una foto de la Maciel d'ara.
0: Sí. Uh-huh.
2: I una foto de fa 40 anys.
0: Què dius? Que
1: alegre,
2: sí,
1: que
2: sí. I llavors, pues, tiempos pasados fue mejor.
0: Oh.
2: Cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: Oh, que burros.
2: I escolta, ara...
1: Que burros.
0: Quin poc mal gust.
2: Sí, està, però ho fan amb tothom.
1: Sí, tothom, amb tothom.
2: I ara, pues clar, escolta, la Maciel, no, la Maciel i jo i qui sigui.
0: Sí, sí.
2: Com hem d'estar igual que fa 40 anys, burros?
0: Per favor.
1: I a part és que també depèn de com t'agafen en un moment donat, sense maquillada, depèn del pla, no, de la forma...
2: No, però escolta, encara que et posin flors i violes.
1: Sí, bé, sí, clar.
2: Jo no estic igual ara que fa 40 anys.
1: No, clar.
2: Que estigui està... molt ben conservada i tot el que vulguis.
0: Però estàs guapíssima. Estàs guapíssima, Salomé.
2: Sí, bueno, però no estic igual.
1: Clar, és diferent.
2: Perquè, escolta, jo miro el mirall i jo no m'hi he enganyat mai, eh?
1: No.
0: Clar que no.
2: I jo tinc una foto amb un racó de casa que sempre dic la trauré d'aquí, però la trauré no per res, per posar-ne una altra. I el meu home diu, si la toques, nos divorciamos.
0: Mare meva, home, pobra, però no la treguis.
2: I em veig aquella foto que jo deuria tindre 35 o 37 anys, igual cara. Que dic, va, home, per la mort de Déu. Però és que una cosa és que ja ho sabem per què canviar. Canviem tots i tothom... ens fem grans, i afortunadament el que es fa gran, perquè el que no es
0: home,
2: fa és que cascar.
0: És que ja no hi és.
2: Sí. Però és la mala idea que hi ha.
1: Hi ha molt mala
0: la mala
1: idea,
0: fe
1: molt
0: aquesta,
1: mala
0: hi ha molt mala
2: sí,
0: fe.
2: Sí, hi ha mal estil, mala idea, van a fer mal. I no fan mal, no. Ja veus tu, el tiempo pasado, i clar, estava ara, ella,
0: sí,
2: que demà hi puc ser jo, eh?
0: Clar, ja.
2: Estava ella amb un barret i tot, de vestir d'aquella manera que va ella, sembla que porti draps i coses d'aquestes.
1: Sí.
2: Però bueno, ella va com li dona la gana.
0: Clar.
2: I després una foto de fa 40 anys.
1: Sí.
2: Tiempos pasados...
1: Jo
2: perquè no sé qui són els que ho han fet, però penso... Bueno, aquesta encara té carnet d'identitat, que hi haurà gentola d'aquestes que no tenen ni carnet d'identitat.
0: No, segur.
2: Doncs clar, doncs és això, és que tot ha canviat. Ha canviat molt tot i moltes coses a pitjor.
0: I Salomé, el festival com el veus actualment, aquesta evolució que hi ha ara mateix?
2: Pues escolta, és que tot té que evolucionar. Que t'agradi o més o que t'agradi menys, això també estem d'acord. A mi ara el festival no m'agrada.
1: No.
0: És que ha canviat.
2: A mi no m'agrada. No sé si és un festival de cançons, un festival de televisions,
0: sí.
2: Un festival de sonats,
0: sí.
2: Un festival de coreografies, a
0: sí.
2: Veure allà qui la fa més grossa.
0: És que aquí
2: no
0: està,
2: sé.
0: Aquí està.
2: No sé.
0: Aquí està, aquí està, perquè
2: però,
0: ara premia
2: però...
0: el show a la cançó. O sigui,
2: sí,
0: no es busca.
2: Però és això, escolta, les coses han canviat i ho agafes o ho deixes. Aquí, escolta, la televisió té un botonet que la pagues i l'encens.
0: I tant.
2: Si vols, el veus. Si no vols, fora.
1: Bueno, també com ahir els Premis Max, que tothom parlava de l'IVA, i esclar, cada any parlen del mateix, i clar, la gent també n'està una mica cansada, el públic.
2: Bueno, sí, però també, escolta, parlem en plata.
0: Hombre, Déu-n'hi-do, eh?
2: És una cabronada aquest IVA tan gran.
1: Però és que jo no sé què tenia...
0: Mira què va dir la Rosa Maria Sardà, els va fer una botifarra.
1: Ja.
2: Jo no sé què els hi va fer,
1: però
2: perquè
1: és la que té menys dret
2: a queixar-se. Tampoc hi ha que arribar a l'ordineria.
0: No, tampoc.
1: Clar, tampoc té tant dret a queixar-se, vull dir, hi ha gent que sí que es podria...
2: Però una plataforma. Un dia l'espectacle està, no, està
0: molt castigat,
2: molt
0: eh? Està castigat,
2: I,
0: eh?
2: I si continuen matxacant-lo d'aquesta manera, encara ho estarà més de malament.
0: Sí, I
2: de l'espectacle viu molta gent. No viu només el que dona la cara.
1: Clar.
2: A darrere del que dona la cara hi ha molta gent.
0: Home.
1: Moltes famílies.
2: Hi ha músics, hi ha modistes, hi ha tramoyistes, hi ha arranjadors, hi ha electricistes, hi ha moltes famílies que viuen.
0: I tant.
2: I s'està acabant perquè, escolta, aquest IVA tan alt, coi, perquè no el posen a l'IVA, jo què sé, anava a dir un disbarat.
1: Sí,
0: ja t'hem entès.
1: T'hem entès perfectament.
0: Sí, perquè és que realment que és una... Bueno, és denigrant, perquè certament la gent... que és molta, que es pensa que són quatre gats que viuen del món de l'espectacle, viuen del món del cinema.
2: No, del món de l'espectacle viu molta gent.
0: Molta gent, molta.
2: Perquè, escolta, per quina raó les flors tenen un 4% i l'espectacle, la música, la cultura, en definitiva,
0: mira,
2: té un 21%.
0: A mi m'encanta, per exemple, anar a veure musicals. M'agrada veure teatre. I què passa? Que vaig a buscar l'entrada... Colló, 40 euros.
2: I et foten una clatellada que et deixen tremolant. Sí.
0: Tu imagina't, me'n vaig amb la meva família, dic, va, vull fer un regal a ma mare, o al meu pare, o qui sigui. Va, anem als quatre, mira, ja són 100 euros.
2: No, és privatiu.
0: No pots.
2: És privatiu. Tu necessites... mira, aquí vindran a veure un nano que a mi m'agrada molt, perquè és, no el conec gaire com a persona, però crec que és una bona persona i, a més, és molt bon artista. Que és el... Com se diu aquest noi? Aquest noi que és de Castelló, que fa imitacions.
0: Ah!
1: Alberto!
0: No, que fa imitació.
1: El Dani Rovira, Alberto...
2: No, que estava de jurat a Tocar a Més Suena.
0: A Tocar a Més Suena.
1: Ah.
2: Sí.
0: Ah, pot ser... Ah, sí, el Carlos Latre.
1: El Carlos Latre, que és boníssim.
2: Bueno, doncs resulta que vindrà ara bé aquí al teatre.
0: Sí.
2: Doncs, escolta, una butaca val 34... Sí. euros.
0: Sí, sí. Ja em diràs, per una hora i mitja d'espectacle.
2: 34 euros, una.
1: Sí, sí.
2: Només que vagin quatre persones...
0: Compte.
2: A rapestir a cabells, doncs.
0: Compte amb això.
2: Hi ha molta gent que es reprimeix, que no hi va, però no hi va perquè no pot. Doncs, coi, deixeu-vos estar de tantes punyetes i baixeu, per exemple, això.
0: Això.
2: Baixeu això perquè no és només el que dona la cara.
0: Clar.
2: És que hi ha molta gent que viu de l'espectacle i de la cultura.
0: Sens dubte.
1: L'altre dia vaig estar fent una gala, vam anar a veure el Joan Pera, i em sembla que tenia també un parell de gales només, no tenia gaires gales.
2: Sí,
1: una a Sant Cugat, l'altra no sé on...
0: Clar, perquè en part és això.
1: Té que baixar tant el caché que no val la pena.
0: Has de baixar el caché d'una manera que dius...
1: Que no val la pena.
0: I jo de què visc?
1: Clar.
2: No? Sí, no. Està tot molt tronat. Està molt tronat. També s'ha de dir que la vida ha canviat molt.
0: Sí,
2: i els gustos també han canviat.
0: També.
2: Però, de totes maneres, hi ha moltes coses, molts espectacles que no es fan. I quan es fan, la gent no hi va perquè és massa car.
1: Sí, tens raó.
0: I tant. I de la televisió, què me'n dius, Salomé? Perquè avui dia la televisió, poca cosa,
2: Mira, nen, jo he arribat un moment que la televisió només veig sèries que m'interessin.
1: Clar.
2: Ja està, perquè, escolta, hi ha gent que es baralla. Gent que
1: tot el dia, aquesta tarda.
2: Per fer una gràcia et surt un, i per fer gràcies comença a dir disbarats i a dir tacos. El Gila no li vaig sentir mai una paraulota.
1: I sempre
2: la gent es tirava de cul per terra.
1: I sempre deien que l'important no era posar-te amb les persones, sinó fer imitacions. O sigui, el que
2: Si no es posen amb aquest, amb l'altre, que si un és geperut, que si l'altre és tartamut...
0: No es ven.
2: Que si l'altre ja no fan gràcia.
1: No.
0: I a més, aquests programes, tot està manyat, tot és una pantomima.
2: Sí.
0: Tu te baralles amb aquest, tu crides quatre tacos...
1: Hi ha un guió establert, però tiradíssim, eh?
0: Tots.
2: Jo, és que no, si no són o pel·lícules o sèries... però sèries que comencen i acaben, eh? Aquestes que duren una botifarra...
0: Ai, sí, és que n'hi ha que duren una eternitat.
2: Tampoc m'interessen. No. Una pel·lícula. Jo a les 10 em comenceu la pel·lícula, o a les 10 i mitja em comenceu la pel·lícula, si m'interessa, i després et dic una altra cosa. Et fan... Que jo també ho comprenc, les privades viuen de la publicitat, per tant, tenen que posar publicitat.
1: Sí.
2: Però estàs veient una pel·lícula i et dius... I t'endinyen la pel·lícula al principi mitja hora. I tot un plegat, et tallen la pel·lícula i et fan 20 minuts o 25 minuts de publicitat. Ostres! quan torna a la pel·lícula i no saps de què va.
1: Vale. Sí, sí, sí, sí.
2: Però jo, per això és una posició que jo comprenc. Són televisions que viuen de la publicitat i que, escolta, no tenen més dimonis que posar-la. Però, clar, jo també, allò que dèiem del botonet, jo també tinc l'opció de veure o no veure-ho.
1: O agafar un vídeo que tens tu una pel·lícula que t'encanta i te la poses i ja està.
0: Doncs, Salomé, moltes gràcies per atendre'ns. Ha sigut un plaer. T'acomiadem amb Frank Sinatra, que sabem que t'agrada molt.
2: Moltíssim.
0: No sé, a mi m'encanta aquesta versió de l'Over the Rainbow, que, bueno, a mi m'encanta.
2: A mi m'agrada qualsevol cosa que canti ell.
1: Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada, Salomé.
2: Igualment.
0: Cuida't molt.
2: Un petó per tot.
0: Fins sempre. Adéu.

0: tí que li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Yo sé que me critica. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? Ara. De nou amb vosaltres. Soc en Toni Rovira i per la xarxa. A veure què passa per aquí, pel plató. Sempre abans de començar el programa, doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt, molt, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès, per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohouse. L'afrohouse té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohouse, què significa?
2: Afrohouse és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva canció, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la Terra, potser? O què?
2: Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la Terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa Terra? O
2: sí, és la deessa. És la deessa de la Terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I d'on et ve, tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà, ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la gran Shakira.
2: La gran Shakira, sí, sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt, i com a ballarina professional doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de sí. Ball, i bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, i sí. Què més?
2: Bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més. Si és que està a l'última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs vés de preparar pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, Welcome. El seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
1: Hala! Bueno, doncs pues vés a arreglar. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, però és que... No calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
3: Què dius, Toni? Que estic preparant el projecte.
1: Ui, ui, ui, perdoneu, però és que... No calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
3: ¿Qué dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar la caja.
3: ¡Ah, no!
1: Por favor, qué lentitud.
3: Grande, importante.
1: ¡Qué lentitud!
3: No, lentitud, nada.
1: Una caja grande que estará vacía.
3: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
3: De aire.
1: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes. Ah, però hi ha el David. Hola, David. Hola. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
4: Bé, i tu?
1: Aixeguda a la xeslón.
4: Sí.
1: Quants quilos peses?
4: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, ara té vergonya de reconèixer.
4: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
4: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta... Molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
4: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
4: Correcte, Toni, segueixen caient...
1: De quina edat cauen?
4: Pues entre 30 i 35.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
4: sí.
1: I què més?
4: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, eh? Encara que no ho sembla. On te la poden veure?
4: A YouTube.
1: El canal de Toni Rovira, no?
4: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
4: Sí.
1: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, eh? En aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
5: Ui, les xarxes van que cremen, eh? Perquè sí, ja volen...
1: La xarxa
5: de televisions locals.
1: No, però no, les xarxes. Ah. Com van les xarxes? Tu portes les xarxes.
5: Molt bé. Estem a tope. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
5: Però ojo, quina caixa, eh? És una caixa ben grossa. Això és
1: important és que posin monedes. Perquè
5: molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls-hi al becari que em prepari la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
5: I tenim una burbuja freixenet aquí. Sí. Bueno, qui és?
1: La burbuja freixenet.
6: Sos el tapón codorni o el más viu.
1: Jorge de los Sultanes, però què mariquita que va.
6: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba vuelvo loco. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
1: Però vas todo dorado.
6: De burbuja freixenet, Toni.
1: Pero es muy gay este look, ¿eh?
6: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
1: A ver, cántame un poco. ¿Pluma gay o cuál es otro de tus estilos?
6: Agente, deténgame pronto.
1: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo va la canción?
6: La canción va agente. Deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
1: Claro. A ver.
6: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, eh?
1: Pluma gay.
6: Marica tú, marica yo, marica quién, marica...
1: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint. M'has preparat la informació, nen, de demà? Qui ve demà?
7: La Alba Moreno.
1: Qui és Alba Moreno?
7: Pues una cantant molt, molt important.
1: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
7: La Vega.
1: Tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
7: No sé què li passa a la Vega.
1: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
7: No.
1: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
7: Sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
1: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
7: Això no ho pugis a la ràdio.
8: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
7: Sí.
8: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
7: Claro.
8: Ah, tu em pots seguir somiant. Estàs trist.
7: Uf, molt, molt.
8: Que és, mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
7: Perquè ja te l'ha preparat. Al tenis.
8: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
2: Sí, l'he preparada.
8: De qui?
2: D'Alba Moreno.
8: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
2: Ah, ostres.
8: Que no m'ho preparat el noi que ve? Pues si tinc convenat a tu, l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
0: A tu, Toni.
8: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
0: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu.
9: Marica tu.
10: El racó de Toni Rovira.
9: Marica,
11: hola a todos, soy Ricky García de Yotele, os mando un abrazo, un saludo a todos los oyentes, por supuesto a Joan, a Asunción y a todos los que estáis escuchando. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
10: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.

0: sabrá que me amo, no me.
1: Porque cuando me miras se agua la boca, calma mi sed.
2: Hola, soc Toni Cruanyes i envio una salutació molt forta i sincera a la Caixa Tonta.
3: I avui marxem amb el més nou de Shakira, Maluma, Agua. I és que ara la tenim a tope, fent aquesta gira estàtica, perquè està estàtica amb aquest gran complex a Madrid i que ho està donant tot i ho està petant. Gràcies avui a la Salomé, que ha tingut la gentilesa de participar en el programa d'avui. Gràcies a l'Assumpta Vitori i al Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar i passa de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, a totes les emissores que ens fan confiança i a tota l'audiència. Res més, a reveure. Adéu.

0: 1 de juliol de 2026. Benvinguts al 11è Taula per 5 d'aquesta 11a temporada a Ona Codinenca, l'espai que, com us diem sempre un cop al mes, us acosta la política local i la política nacional des de la perspectiva del nostre poble, des de Sant Feliu de Codines. Benvinguts a aquest programa amb el qual tancarem aquesta 11a temporada de Taula per 5 a Ona Codinenca. És aquest format de Taula per 5 que en les darreres setmanes està sent un Taula per 2 perquè estem aprofitant aquests 3 anys de mandat municipal per fer balanç del que està sent aquesta legislatura i aquest compte enrere per les eleccions de municipals de l'any que ve. Vam començar aquest cicle amb Anna Vilarrasa de Junts per Catalunya, Junts per Codines, el vam seguir amb Laia Jordana del PSC, vam continuar amb Pere Pla de Vall de Junts per Sant Feliu de Codines i qui ens acompanya avui és Pol Cabotí i Borrell de Primàries Codines, que es va presentar a les eleccions amb aquest lema que era «Sí, tu ets el canvi». I ara és alcalde de Sant Feliu de Codines i regidor de Comunicació, Medi Ambient, Aigua, Seguretat, Administració, TIC i Recursos Tècnics. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Saludem sobretot també el nostre tècnic, Xavier, el tècnic de so. Com estàs?
2: Bona tarda, molt bé.
0: Ja saps que sempre pots fer preguntes, però mai en fas. No tinguis dubtes a fer-ne, eh?
2: Jo deixo els professionals, les periodistes.
0: És un cicle d'entrevistes que estem fent amb tots els portaveus municipals i que tanquem amb l'alcalde i, en aquest cas, també portaveu de Primàries Codines. Amb vostè, en aquest cas, ho farem...
1: Em pots tractar de tu.
0: Ho farem una mica diferent perquè tu has vingut cada any, hem anat fent un balanç anual, per tant, hi haurà temes que amb els altres portaveus hem parlat d'una manera més dilatada que amb tu parlarem d'una manera més escueta. En primer lloc, com estàs?
1: Bé, molt bé. Molt content. Em pots tractar de tu perquè justament l'eslògan ens vam presentar amb tots el canvi. Si nosaltres vam decidir a la ciutadania també tractar-la de tu a tu, doncs penso que també és la forma com m'agrada també que els ciutadans em tractin. Bé, molt content, il·lusionat, també cansat, que han sigut setmanes intenses, però amb ganes de continuar, de fer balanç d'aquests 3 anys i d'explicar l'any que queda què ha de passar també.
0: Si haguéssim fet aquesta entrevista al carrer, on haguessis volgut fer-la?
1: Diria el Pou, però ja vam fer unes quantes al Pou. Penso que la tornaria a fer a la plaça, que és la que quan vam fer també el balanç del mandat anterior, la vam fer al mig de la plaça, i ara mateix al mig de la plaça penso que és un escenari curiós per poder fer una entrevista perquè realment està visquent aquest canvi en primera persona, i així quedaria també immortalitzat el moment.
0: De seguida anirem a la plaça, de manera, en aquest cas, virtual, però hi anirem. L'any passat em vas respondre gairebé el mateix, vas dir, et diria el Pou, però ja hi vam anar, et diria el balcó de la Casa de les Arts. I jo et vaig dir, ho farem, però Xavier, aquí, punt negatiu, perquè no hi hem anat. Han passat 3 anys de l'entrevista que vam fer al Centre Cívic en la que exposaves el vostre programa electoral i la voluntat de treballar per Sant Feliu. Hem anat parlant any a any del més destacat. Què diries que és el més destacat del que ha passat el darrer any?
1: El darrer any? Penso que el més destacat és justament la inauguració del Pou Flaquer 3. Si mirem una mica a mig-llarg termini, penso que és la infraestructura més important que en aquest mandat haurem inaugurat, tot i que no es veu. És 475.000 euros d'inversió que estan enterrats a terra, però que ens donen aigua, que està donant aigua i que està funcionant bé. I realment és una fita importantíssima per Sant Feliu i no gens fàcil, que també ens va fer patir molt, segurament patint silenci, però que ha sigut un èxit. I la inauguració també va ser un èxit d'assistència, tot i ser al mig de la muntanya.
0: Vosaltres governeu amb 6 regidors, en pacte amb Junts per Catalunya,

0: amb la Nabila Rasa, que té, és ella l'única regidora de la seva formació. Com és aquesta entesa dels dos grups?
1: Molt bona, molt bona. Estem molt contents del pacte de govern que vam fer. En el moment que el vam fer era un moment on també existien moltes pressions per banda i banda i molts dubtes. Nosaltres teníem clar que el pacte havia de tenir sentit i havia de ser coherent. També que havia de donar estabilitat al govern, que és una cosa doncs, que vam trobar faltant en el mandat anterior i que segurament doncs, un govern sense estabilitat fa la meitat o menys de les coses que podria arribar a fer. I aquesta estabilitat ens ha permès doncs, tirar endavant tots els projectes amb la confiança doncs, de que els podíem aprovar, amb la confiança doncs, que teníem aquesta estabilitat per tirar-los endavant. I això era un objectiu principal. Però alhora havia de ser un pacte que tingués sentit a nivell de poble i a nivell de país. I penso que així ha estat. A nivell de país és claríssim, estem còmodes sabent doncs, que tenim un govern independentista. Primàries Codines tenia com a un dels eixos principals de la República Catalana. I a nivell de poble també tenim diverses coincidències, bastantes coincidències, en les inversions que cal fer i en com havíem de transformar o evolucionar Sant Feliu a nivell també urbanístic i també pensant, que suposo que en algun moment també en parlarem, amb que existirà la variant i que, per tant, doncs, com Sant Feliu s'havia d'adaptar a això i com havia de millorar a partir d'aquí.
0: En quins punts són en els que confluïu menys?
1: En quins punts confluïm menys? Doncs no t'ho sabria dir. És a dir, hem tingut tots aquests 3 anys de treballar conjuntament, en cap moment hem discrepat, sobretot, en projectes. També perquè penso que ens hem respectat molt, és a dir, vam negociar i vam establir quines regidories eren de cadascú i no ens hem posat ni uns en les de Junts per Catalunya ni Junts per Catalunya en les altres. Segurament hi ha coses que hem fet que no semblen bé o que no semblen suficients. Penso, per exemple, també amb el tema seguretat, potser en posar més càmeres, en posar més vigilància, en posar doncs, això, que també hi hem anat donant sortida als pressupostos, però sí que és on ens han insistit més i apretat una mica més, per dir-ho així, a nivell intern. Però en general, molt bé, penso que hi ha hagut molt bona entesa i molt bona sintonia.
0: La regidora Vilarrasa deia que ella considerava que era la regidoria més difícil de tot el govern i a la que veia d'una manera més crítica era les que porta la Sandra Tomasa, però no va voler entrar en detall. No sé si vols comentar algun...
1: Suposo que es referia per serveis socials, però potser perquè tindria altres criteris alhora, però això doncs és el que deia, no? Vull dir que al final la regidoria la porta qui la porta i la feina que fa doncs sempre s'ha respectat i així ha de ser. I aquest és una mica també el meu paper com a alcalde, que al final sóc alcalde i represento totes les regidories, inclosa la de Junts per Catalunya, i per tant em toca buscar aquest equilibri.
0: Tornem amb aquest eslògan de campanya, el si tu ets el canvi. Amb què creieu que s'ha notat aquest canvi a l'hora de governar?
1: Hi ha un tema de fons, que és la manera de governar, la forma amb què fem les coses, amb què les expliquem, amb què les comuniquem, amb com tractem a la ciutadania, amb també el paper que li fem fer a l'administració internament a l'Ajuntament. Penso que també és important, doncs, calia una mica aquest canvi perquè hi havia molt desgast també a nivell de les formes, a vegades sense comptar amb els tècnics per fer els projectes, bueno, etc. I això és un canvi de forma també de fer. Però també hi ha una altra vessant, que és una vessant potser més emocional, que és un canvi d'actitud. Penso que això estem començant a notar-ho. És a dir, penso que vivíem amb una mentalitat en un poble que pensàvem doncs, que no podíem, que no érem prou, que no podíem tenir ambició, que no ens il·lusionàvem amb projectes perquè pensàvem que era un poble que no podia aconseguir el que aconseguien els altres pobles. No sé per quin motiu, no? Però aquesta mentalitat crec que hi era. Crec que encara hi és una mica, però penso que l'hem revertit. És a dir, fent realitat, havent fet passar coses que feia molts anys que no passaven, com per exemple la variant, com per exemple inaugurar un pou i que sigui un èxit, la connexió Aigües Ter Llobregat, recuperar les relacions amb altres institucions, doncs ens han fet, jo penso, que obrir una mica els ulls i pensar en gran. I aquest pensar gran és el que també doncs, ens ha encoratjat a fer projectes ambiciosos, que segur que en tindrem temps de parlar, i alhora rebre el recolzament de la gent, no? que al principi era, no, això no passarà mai, vols dir que tal? Doncs bueno, sí, el pressupost també ha crescut, tot i que la gent els números li poden atabalar, però el pressupost, hem passat d'un pressupost doncs, que estava al voltant de 6, jo recordo 6 milions d'euros anuals, jo recordo provar-ne un per sota els 5 milions d'euros, no provar-ne un, és a dir, ser regidor mentre s'aprovava un pressupost per sota els 5 milions d'euros, i és que ara és que hem tancat amb un pressupost de més de 12 milions d'euros. Vale? Sí que és veritat doncs, que aquí hi ha molta subvenció, molt finançament extern que ens ajuda doncs, a tirar endavant aquests projectes. Llavors, el canvi, jo penso que ha estat justament aquest canvi d'actitud, de pensar que tot està per fer i tot és possible.
0: Com és la relació amb l'oposició?
1: Amb quina oposició?
0: Amb els dos partits que la conformen, amb el PSC i amb Junts per Sant Feliu de Codines.
1: Doncs molt diferent, amb uns i altres. Nosaltres, per exemple, doncs, abans de fer cap el pressupost, el primer any ens ho van demanar al Partit dels Socialistes i ho vam fer, que és una reunió on ells ens fan propostes. Propostes, evidentment, realistes, és a dir, no... I el primer any la vam voler fer amb els dos grups, i la vam fer amb els dos grups. El Partit dels Socialistes sempre ha portat propostes. Crec que li hem aconseguit donar sortida a la majoria d'aquestes propostes, potser alguna no. Això ha fet també doncs, que el seu vot en alguns casos doncs, no ha sigut en contra, però amb el grup de Junts per Sant Feliu, del regidor Pere Pladevall, que és el que va venir en aquesta primera reunió i ja no m'ho ha volgut fer més, doncs no, a dia d'avui encara esperem la primera proposta sobre què incorporaran al pressupost que el seu grup pensen que hi ha de ser. També em situo a nosaltres com a grup de l'oposició, sempre fèiem propostes als pressupostos. Recordo, les 10 propostes al pressupost, a l'últim 5 propostes al pressupost, i ens mullàvem i dèiem, doncs sí, cal invertir en la gespa del camp de futbol. I ho vam posar, recordo que era una de les 5. Doncs, ostres, un grup que en 4 anys queda un pressupost encara per aprovar, no hagi posat sobre la taula cap proposta, doncs em sembla una oposició que no ha volgut construir, que no ha volgut ser positiu. I això és una part, un exemple. No només no hem volgut ser constructius, sinó que ens hem trobat molt joc brut a nivell de posar pals a les rodes perquè nosaltres poguéssim executar el nostre programa electoral. No, que això és el que sempre dic, que és una llàstima, perquè jo recordo com a oposició, veig les oposicions d'altres pobles fiscalitzant que el govern compleixi el seu programa electoral, doncs perquè el programa electoral sempre és de coses bones, no? Fiscalitzant que allò que van dir en les eleccions ho compleixin, i nosaltres hem tingut un grup a l'oposició treballant incansablement, i podria dir incansablement, perquè no puguem complir el nostre. Cosa que em sembla... Sí, no només em sembla deshonest, sinó em sembla un atac a la democràcia. És a dir, intentar que la proposta que ha guanyat i les persones que han guanyat unes eleccions i estan governant no puguin desenvolupar el seu programa de govern, tot i tenir majoria. No? Ara podem pensar, no, la Generalitat. Hi ha el PSC governant, però governant en minoria. És normal que, si tingués les majories per governar, ostres, que hi hagués algú intentant impedir doncs, que pogués desenvolupar les seves propostes, doncs em semblaria això, una falta a la democràcia.
0: Doncs fem un canvi de bloc i anem cap a la plaça.
2: Taula per 5.
0: És segurament el tema més tractat i debatut al llarg d'aquests 3 anys, a la reforma de la plaça Josep Umbert Ventura. Aquesta setmana han començat les obres. Els oients esteu escoltant aquest programa el dia 1 de juliol. Nosaltres l'estem gravant el dia 30 de juliol, per tant, les obres van començar tot just ahir. Què n'esperes d'aquestes obres?
1: Home, jo penso que aquestes obres no només haurem aconseguit el que deia abans d'aquesta il·lusió, que jo penso que ara la gent pel carrer és el que m'està transmetent aquests dies, ostres, quina il·lusió, amb ganes de veure la plaça, el resultat, sinó que haurem demostrat que la il·lusió val la pena, és a dir, que ser ambiciosos val la pena, que podem pensar i podem tenir un poble millor i ho veurem amb un dels projectes, que és la plaça, la reforma de la plaça, i que serà una plaça millor. ara d'aquí un any doncs, ja l'estarem gaudint, ja l'haurem gaudit, ja haurem vist doncs, que les activitats es poden fer, que tenim més espai per fer-les, que tenim més arbres a la plaça i que és un espai més segur i més pensat per les persones, també, sobretot, pensant en les persones grans i la mobilitat doncs, que sovint per molts condicionants està limitada i que tindrem una plaça on serà molt més fàcil moure's a peu, que és com participem tots a les activitats. Bé, bueno, en algunes amb bici, però en la majoria d'activitats participem a peu.
0: Com estàs vivint aquest inici d'obres?
1: A veure, no et mentiré que l'inici d'obres amb l'eliminació de l'arbrat va ser dur, va ser un dia dur. És a dir, un inici d'obres que comença amb un enderroc és dur emocionalment. A tots ens toca segurament fer el dol, però tenim la convicció i la certesa doncs, de que està ben treballat. Jo m'he sentit a dir per part d'algun grup de l'oposició doncs, que ara tenim pressa perquè venen a les accions. Bueno, de pressa amb aquest projecte no n'hem tingut cap. Recordo en campanya haver projectat i haver simulat una votació entre plaça dura o plaça de sorra. Per tant, és un projecte que portem cuinant a foc lent durant, des del primer dia que vam entrar a governar i ara, 3 anys després, comencen les obres, que duren mig any i que, per tant, duren mig any, duren 4 mesos i mig i que, per tant, doncs, estrenem. Però, bueno, el sentiment ha sigut aquest de per un costat, ostres, és de veritat, suposo que compartit amb els ciutadans també, que em diuen, ostres, també em va entristir veure les mulleres, però saber doncs, que aquestes d'aquests 19 arbres passarem a 27, doncs també m'encoratja a dir, ostres, a vegades doncs és necessari. I per fer una plaça a nivell hem de deixar la plaça a nivell. És evident que per fer una plaça a nivell hem d'eliminar els esglaons. És l'única forma de fer una plaça a nivell. I per tant, doncs aquests dies això, i ara a partir d'aquí, a partir de tenir tot l'espai disponible, que avui doncs, he estat una bona estona davant i he pensat, ostres, és que hi ha moltíssim espai. Potser el doble del que semblava i ara doncs, aquest espai l'hem d'aconseguir aprofitar perquè al final és l'espai de tots i tots hem de poder gaudir.
0: No s'han pogut transplantar les
1: no.
0: Moreres?
1: No. Ho haguéssim pogut intentar i la nostra voluntat era de trasplantar-les. Però hi havia diversos condicionants que ens feien que no, que ens han fet decidir que no. Un és l'època de l'any. Si haguéssim començat les obres tal com ho teníem previst al març, al febrer, al febrer-març, doncs haguéssim pogut trasplantar amb més garanties. Tot i així, i teníem decidit el destí, i tot, que és una zona verda, que actualment s'està fent servir com a aparcament i que volem transformar en un parc, que és el parc que és el parc de... Ara faig una exclusiva, que és el parc de on hi ha el Calistènia, al barri de Santo Domingo, que no té cap parc gran, té els 4 jocs infantils o 2 jocs infantils a les antigues casernes, però que no és un espai adequat ni accessible pels nens i, per tant, volem convertir l'espai de Calistènia en un parc amb ombra i arbrat i allà, doncs, per mides anava perfecte. No? Però és que, arribats a aquest punt, necessitem una maquinària molt específica. Hem de tenir en compte que les moreres les hem podat 2 cops l'any, com a mínim, per veure els focs artificials de Festa Major, per veure els Reis, i per tant són moreres castigades. I els especialistes ens han recomanat que abans de trasplantar-les en plantem de noves, que arrelaran millor, que creixeran millor i que es desenvoluparan fins i tot més ràpid. No? Sabem que no estem parlant de demà, que no estem parlant del curt termini. No? En la plaça sí que en el curt termini veurem els beneficis i això, però quan parlem d'arbrat sempre s'ha d'aixecar la mirada i mirar 10-15 anys més endavant quin arbrat servirà, preveure doncs, que poden haver plagues que els afectin i, per tant, aquesta varietat d'espècies, i això no ens ho estem inventant Sant Feliu de Cotines. Hem de veure altres pobles, altres ciutats, què estan fent amb l'arbrat, i estan fent precisament això. No? Llavors, doncs, pensant en 15 anys vista, no té sentit posar tots aquests recursos ara per intentar-se plantar unes moreres que tenen tan sols 15 anys.
0: Abans em deies que hi ha moments d'aquest procés que fins i tot impacten emocionalment. Vaig a Facebook. Facebook és una bombolla, no és una representació social, però avui mateix hi havia un comentari que deia, i ho llegeixo literalment, sap greu que gent forana que ens governa mati les nostres moreres. Com afecta durant aquest procés rebre aquest tipus de comentaris o si es pot viure aliè a aquest tipus de comentaris?
1: Crec que ho vaig deixar bastant clar al ple quan ens van intentar dir que el govern no érem de Sant Feliu. Quan el govern, si no, són persones individuals amb els nostres interessos individuals. Són persones que estem pensant cada dia en l'interès públic, l'interès general i l'interès de Sant Feliu. I hi ha una cosa indiscutible, que és que ens estimem Sant Feliu. Si la quantitat d'hores que hi dediquem, que hi entreguem la nostra vida a aquesta feina, és perquè ens estimem Sant Feliu. No es podria fer d'altra manera, no? Però és que, a més, aquesta gent oblida, i torno abans, també és un qüestionament de la democràcia, que és el que vaig contestar al ple. Si les persones que estem governant és perquè ens hem presentat a unes eleccions. I a les eleccions no cal que patim. Allà sí que voten tots els codinencs, o poden votar tots els codinencs i codinenques. No pot votar gent d'altres pobles. Per tant, democràticament, codinencs i codinenques han decidit que governem, i sense cap mena de complexa ho fem, perquè és la nostra responsabilitat. I una reflexió: Sant Feliu de Codines, si ens referim a persones amb 8 cognoms codinencs o nascuts a Sant Feliu de Codines, bueno, si excloem els que no compleixen aquests requisits, primer que en el ple dels 13 en queden molt pocs, i després que estem excloent el 50% del poble. I això, doncs, és lamentar-ho, bàsicament, doncs, que sovint aquesta oposició a la plaça va acompanyada d'insults, doncs, comentaris d'aquest tipus. Jo no miro al Facebook, però a vegades m'ho diuen: ostres, que ens acaben de dir que governem com si això fos feixisme, o que t'han dit nazi. Bueno, doncs lamentar que per argumentar estar en contra un projecte com la plaça, doncs se'ns hagi de dir feixistes o nazis, quan i a sobre banalitzar, doncs, tota aquesta història. Penso que és una falta de respecte, penso que no s'ha de tolerar. En el ple, doncs, vaig fer el possible per no tolerar-ho. També vam estar discutint què passa si segueix passant d'endavant, i sobretot no per mi, sinó per defensar els drets de tots els codinencs i codinenques, hagin nascut on hagin nascut, de presentar-se a unes eleccions i ser regidors, regidores, o alcaldes o alcaldesses. I, per tant, doncs, amb aquest compromís seguirem plantant cara aquest tipus de comentaris.
0: Del procés participatiu que culmina amb el model de plaça que s'aplicarà ara amb aquest projecte redactat per l'Estudi d'Arquitectura i Paisatgisme de l'Anna Coelho, no en parlarem dilatadament perquè en vam parlar a l'entrevista de fa un any, però sí que s'han fet diverses trobades al llarg dels últims mesos. Què diries que ha aportat la participació ciutadana en aquest projecte?
1: Sobretot, diria dues coses. Ha aportat debat i ha aportat aprenentatge. Hem viscut, en aquestes sessions, hem viscut debats superinteressants amb entitats sobre els usos de la plaça. Poder discutir, doncs, com s'han de distribuir els espais, què necessiten les entitats o els veïns, què els preocupa, què no, doncs penso que ha sigut superenriquidor. Tot això ha enriquit el projecte. També quan diem, bueno, fa una mica de vèrtic començar, sí, però és que amb tot aquest... és a dir, fa encara més vèrtic renunciar-hi, no? Perquè dius, home, hem fet tota aquesta feina, i a més, i dic aprenentatge perquè cap projecte dels que s'havia fet en les últimes dècades a Sant Feliu havia tingut tanta participació ciutadana com ha tingut aquest, que comença inicialment amb una decisió conceptual de com ha de ser la plaça, continua amb aquestes trobades, amb l'espai decidim fent unes votacions, etc. No? Llavors, molt orgullosos d'aquest aprenentatge que hem fet junt amb la ciutadania, i no deixarem, doncs, que s'espatlli per algunes persones, doncs, que es creuen, doncs, que amb l'insult l'insult forma part del debat, no? Les desqualificacions.
0: L'Anna Vilarrasa sí que ens deia que, veient com s'havia endurit tot aquest debat, en algun moment havia pensat que, tenint la legitimitat per governar, potser no calia fer tot el procés. Vosaltres ho heu pensat alguna vegada, això?
1: No. Vull dir, sí que hem pensat, perquè m'ho havien dit persones que havien sigut alcaldes, i aquests típics alcaldes que duren molts anys. Algun d'aquests deia...
0: D'altres municipis,
1: entenc. Sí. Oblida't de la participació ciutadana, que sempre et juga en contra. Però et juga en contra electoralment. I nosaltres no estem aquí per guanyar les següents eleccions. Estem aquí també per aprendre conjuntament amb la ciutadania de com generar aquests espais. És evident que si generes espais de debat, neix i té lloc la crítica i els diferents punts de vista. I això, bueno, acaba alimentant, doncs, potser una oposició, però passaria amb tots els projectes, una oposició constructiva als projectes. No, res a veure amb el que m'estaves llegint o dient ara, no? Llavors, nosaltres seguirem fent participació ciutadana. Fins i tot hi va haver un alcalde que em va dir: jo, per culpa d'haver fet massa participació ciutadana, vaig perdre les següents eleccions. És que això nosaltres no governem per guanyar les següents eleccions. Això és el que també ha d'entendre la gent. Entre altres coses, perquè nosaltres, abans de les eleccions, el nostre grup, fem unes primàries on allà es decideix la llista. Llavors, allà el que al final la gent vota són referents, capacitats, actituds de persones que acaben conformant una llista, i el primer espai de confrontar idees és el propi govern entre nosaltres, no? Llavors em deies: us enteneu amb la regidora de Junts per Catalunya? Sí. Dic, a vegades discrepem, però és que amb els regidors que som de primàries també a vegades discrepem. I allà és on comença a néixer. Llavors, compromesos amb la participació ciutadana, i que és una manera, que és un camí que hem de fer i que per molts anys duri. Que això comporta un desgast electoral? Pot ser, no ho sé, ja ho veurem. De moment, no. També quan vam començar a fer primàries, llistes obertes, també ens van dir que no funcionarien, i estem governant i crec que ha funcionat.
0: Teniu previst ampliar o canviar les ajudes als comerciants en funció de com evolucionin aquestes obres?
1: La primera mesura que vam decidir i comunicar, sobretot en els comerços, una ja l'havíem pres, que és bonificar al mercat la taxa de tot l'any. Vale? Perquè també teníem un mercat en hores baixes, que pensem que ara està estabilitzat, amb la incorporació d'algunes parades, i bonificar-los la taxa penso que és una bona ajuda. Després, les taxes dels que tenen terrassa, que són els que d'alguna forma perden més taules de terrassa, doncs també vam decidir bonificar-los la taxa de les terrasses tot l'any. A partir d'aquí, estudiarem cas a cas. Em consta, doncs, que la regidora de Comerç, doncs, està en contacte amb tots ells, alguns d'ells, doncs, això, i si realment, doncs, poden, al final estem en contacte cada dia intentant fer mesures i animant, doncs, a la gent a seguir el comerç obert. Tota la campanya comunicativa també té una part molt destinada al comerç, doncs estudiarem tots els casos i veurem, doncs què és. Però també hem de tenir en compte una cosa, que l'escenari, la majoria de comerços que hi ha estan amb contractes de lloguer a diversos anys vista. L'escenari després de les obres és molt millor, i per tant també se'n beneficiaran després d'aquestes obres, no? Estem posant un projecte de 500.000 euros a davant de casa seva. Llavors, quants veïns voldrien que els arregléssim el carrer, o quants veïns dels que han fet el carrer pagant contribucions especials, doncs a la plaça, això és finançat per tots, perquè creiem que és d'interès públic, perquè és l'espai de trobada de tots, i per tant, doncs, creiem que ha de ser així. Però aquests comerços també veuran com les possibilitats se'ls multipliquen.
0: Què diria a aquelles persones que pensen que potser en lloc d'arreglar la plaça caldria arreglar carrers?
1: Que jo també ho penso, però penso, com deia abans, que hem de superar la mentalitat de que només podem fer un projecte i pensar que ho podem fer tot, perquè de fet estem arreglant carrers. Ja n'hem arreglat, n'estem arreglant i n'arreglarem més. I ens gastarem molts més diners que els de la plaça arreglant carrers. De fet, acabem de... I no només arreglant carrers a nivell estètic, com s'havia fet en alguns carrers. Ara lo típic, no? Ara queda un any d'eleccions, ara es posen a arreglar carrers. Bueno, nosaltres ja n'hem arreglat uns quants. I no només el que es veu, sinó el que no es veu, i el que sovint és la causa de que estiguin com estan. Hem fet el primer tram del camí de Lloberes, hem fet tot el carrer Barcelona, una promesa electoral històrica, arreglar el carrer Barcelona. Hi havia veïns que em deien: jo no m'ho creia. Jo vaig veure fer el carrer fa no sé quants anys i aquest carrer no s'ha tocat mai, no? Ara, perquè el fem i pensem que sempre ha estat així, però a vegades va bé recuperar fotos per veure com era. Però és que vam canviar tota la canonada d'aigua de sota el carrer Barcelona. I vam fer el pla d'asfaltatge. En un any destinarem més de 400.000 euros a l'asfaltatge, només a l'asfaltatge. Si sumem a sobre tota la reposició de canonades que hi ha sota, que això també és arreglar carrers, doncs ens anem amb un import molt més alt que la plaça. No només això, sinó que hem preparat un projecte per pacificació de carrers, per fer plataforma única al carrer Vic, al carrer Juncà, al carrer Sant Joan, que vam presentar de la subvenció del PUOSC, de la Generalitat. Estem parlant d'una inversió de 800.000 euros, o sigui, 800.000 euros destinats a arreglar carrers, dels quals 600.000 euros ens subvencionarà la Generalitat, però que ens ho ha periodificat per l'any 2028. Per tant, serà en safata tot aquest finançament perquè el proper mandat es pugui executar, doncs, això. És a dir, no només estem pensant en com arreglar els carrers i quins arreglem aquest mandat, que no hem acabat, que ara en les properes setmanes doncs, veurem també altres actuacions en carrers.
0: A quins?
1: Si no, al carrer Consell de Cent, per fi, i al carrer Nova. El carrer Consell de Cent té una peculiaritat, que és que no està urbanitzat. Ara podríem destinar tot un programa a parlar de zones escoles, però crec que no ho hem de fer. Però per motius de seguretat hem aconseguit justificar poder-hi actuar i poder-hi fer un arranjament puntual d'urgència pel seu estat, perquè compartim i entenem això els veïns. Entenem que no entenguin que no podem actuar, però ho hem aconseguit justificar també amb això. I penso que també serà una mostra de que ho podem fer tot. I després una última reflexió. La plaça també són carrers. I estaven molt malament. Molt malament. La cantonada del forn, on hi ha el forn actual, estava molt malament. Hi havia un esglaó. Anar de l'aparcament fins a dins de plaça, amb un cotxet, a peu, no tenies vorera per on passar, era molt complicat. I, de fet, ja vam actuar. Aquest projecte millorarà això, i millorar la plaça, al final, també és millorar els carrers.
0: Portem més de mitja hora, seguim amb altres temes.

0: Anem a la variant, amb aquest anunci de l'inici de les obres. Tu mateix deies que és el dia de la visita del president de la Generalitat, que és el fruit de molta perseverança, però també de molts anys de treball, no només vostre. Feia més de 20 anys que un president de la Generalitat no visitava Sant Feliu i ho va fer per anunciar la licitació d'aquestes obres. Aquí, dues preguntes. La primera és com ho veu viure? I l'altra, com pot afectar també aquest contenciós que ha presentat aquesta entitat ecologista, que és la DENC, contra aquest projecte?
1: Ho vam viure també amb una mica de vertigen històric. No? Penso que haver aconseguit que això passés, doncs, és un èxit, i com deia, és un èxit col·lectiu, però aquí, doncs, nosaltres, des del primer minut que entrem a governar, doncs, estem a sobre i estem fent la feina per fer que això passi, buscant, com deia, deies abans al principi, aquest canvi que s'ha desitjat, un dels canvis més importants que hem fet és les relacions, que això no es veu, però és les relacions amb les altres administracions i amb els altres ajuntaments. Jo tinc relació amb tots els ajuntaments del voltant, amb els ajuntaments de la comarca, assistit a tots els consells d'alcaldes, i això ha permès, entre altres coses, doncs, fer una moció de suport de tota la comarca del Vallès Oriental a favor d'aquesta infraestructura, entenent-la com una infraestructura comarcal, no local. Jo sempre et dic el mateix. A Sant Feliu ja hi posem la renúncia, ja hi deixem el formigó. Però aquesta carretera uneix el Vallès amb el Moianès. Fet els de Sant Feliu, la necessitem perquè ens atravessa una carretera. Si no, no la necessitaríem. I això crec que s'entès. I el fruit d'haver estat a sobre I que la Generalitat també hagi entès, amb dos governs de Generalitat diferents, hem anat a fer la feina en un departament de territori i hem tornat amb el següent. Per sort, hi havia alguns càrrecs, doncs, alguns directors generals que no han canviat i que, per tant, doncs no ha sigut tan difícil, doncs, aquest traspàs o aquesta continuïtat. Però, doncs, celebrem, i que el president de Generalitat vingui a anunciar aquesta infraestructura, doncs, ens dona garanties de que això passarà. Que la DENC presentaria una demanda d'un contenciós, ja ho sabíem. Amb la DENC ens hem reunit nosaltres i s'ha reunit el departament i ho ha dit. Ara, a no ser que el jutge, amb aquesta demanda sobre la taula, digui ara he d'aplicar mesures cautelars, perquè si comencem això, doncs, pot crear un greuge, però clar, el jutge pensa que al costat també té que si retrassa també pot provocar un greuge que vagi en contra l'interès públic, que se li pressuposa a l'administració, com no ha de ser d'una altra manera. I per tant, doncs, l'última conversa, quan va sortir aquesta notícia, que era una nota de premsa de l'associació, jo vaig trucar al departament i em van dir que seguíem els tempos. De fet, hi ha una empresa adjudicatària que té un inici d'obres previst i que té uns terminis que ha de complir. I per tant, ha de començar. I les notícies que tenim i que segueixen sent són que al setembre comencen. O sigui, aquí dos mesos comencen les obres de la variant. Contents de que passi. Com ho vam viure? Volia afegir un comentari. Home, rebre el Salvador Illa, haver-lo de rebre com a president de Generalitat, també va ser, en certa manera, un tràngol per mi, des de la discrepància absoluta política i entenent, doncs, que és el que representa també políticament pel nostre país, doncs no vaig estar còmode. Però sabia i sentia que era el paper institucional que em tocava fer i que no era el Pol Cabotí rebent el Salvador Illa, sinó ni tan sols el candidat de primàries Codina rebent el presidenciable del Partit Socialista, sinó que era l'alcalde de Sant Feliu reunint-se amb el president de la Generalitat. I, per tant, era necessari, com dius tu, fa 20 anys, i jo, de l'alcalde del meu poble, sempre esperaria, doncs, que rebés el president de la Generalitat. Perquè la institució de la Generalitat de Catalunya sí que ens la creiem.
0: Una altra acció que s'ha fet aquest mandat i que ningú portava al programa és la compra del casal. En vam parlar en el programa de l'any passat, però en aquest cas vull que m'expliquis per on passa, doncs, la conseqüència d'aquest procés administratiu, que és la compra d'aquest edifici. Per tant, en quin punt es troba la futura governança d'aquest espai i també els treballs de millora que s'hi han de fer?
1: Sí, estem avançant en paral·lel. Les dues coses. Per un costat, estem engegant un procés participatiu pel qual vam aconseguir una subvenció de Diputació també per fer sobre la governança d'aquest casal. Una reflexió conjunta sobre com hem de governar aquest edifici a partir del contingut d'aquest edifici, a partir de dues idees que compartim i que penso que vam deixar establertes, que una és que ha de ser un equipament cultural i l'altra és que ens agradava el model de gestió d'autogestió des de les entitats, per dir-ho així. Hi ha diferents models, que són els que haurem de discutir i debatre, i amb això jo penso que en aquestes dues pilars estem d'acord amb l'entitat que l'ha gestionat durant les últimes dècades i que, per tant, a partir d'aquí avançar i veure com també es pot obrir i això. Això passarà durant el següent mig any, farem aquest procés. I en paral·lel estem fent el projecte, estem redactant ja el projecte per tota la inversió que s'hi ha de fer i decidir les fases. Sempre hem parlat d'una fase zero, que és la que ens agradaria deixar almenys iniciada en aquest mandat, que és una fase que hi posa elements de seguretat bàsics, com sortides d'emergència, com per exemple un telecomunicador que puguem sectoritzar, doncs que es pugui garantir les rutes d'evacuació. Tenir aquest projecte i haver provat aquest projecte i que tenim finançament, el mateix crèdit que vam demanar també per les compres incluïa finançament per fer-hi les primeres actuacions, cosa que creiem important, doncs ens permet fer aquesta fase. Després, entenem que és una inversió molt important a l'edifici i, per tant, doncs, amb la resta d'inversions doncs, que es plantegen pel municipi, doncs caldrà prioritzar o caldrà buscar recursos, que també ho estem fent, per accelerar-ho tot.
0: Les negociacions amb el Bisbat per la compra del casal van culminar també amb la compra dels horts de la rectoria i del viver de Calullà, que és aquí sota la ràdio, finalment en aquest espai que s'hi situarà i si esteu treballant en algun projecte.
1: Sí, la compra dels horts de la rectoria, no? La cessió dels horts de la rectoria, sí que la compra doncs, de dos terrenys, un d'ells del Viver, aquí al centre. Pensem que comprar terrenys al centre sempre és una inversió. Són terrenys que formen part de plans urbanístics, és a dir, que tenen edificabilitat i que, per tant, sempre ens obren la porta a poder fer-hi habitatge públic. Potser no en el mateix lloc físic on hi ha el terreny, però sí que en la seva unitat, en el seu polígon. I això. I, mentrestant, aquests terrenys han de ser zones verdes. Per què? Perquè ens falten zones verdes al centre. Llavors, aquí, per aquesta zona dels horts i dels horts de la rectoria i del viver de Canollà, tenim dues idees principals. Una és poder obrir com a zona verda. És a dir, el viver té una peculiaritat que, quan hem pogut entrar a visitar-lo, doncs, té un interès també a nivell de patrimoni i, per tant, doncs, ens interessa preservar-lo. I ara, a partir d'aquí, ara engegarem tota una feina també col·lectiva del catàleg de les fonts i de les surgències naturals d'aigua, i aquí en tenim una, i per tant posar en valor doncs, que això ho tenim al centre del poble, però també connectar-nos també amb tota la resta de surgències que tenim al municipi, i per tant tenim una idea d'obrir això com un espai idíl·lic, realment, doncs, per anar-hi a passejar, per anar-hi amb el gos, etc. I després també estem intentant poder obrir un accés per ampliar espais d'aparcament. Que això ho vam anunciar, sobretot en els horts de la rectoria, si aconseguim l'accés, que és a través d'una altra finca i que, per tant, estem negociant doncs, amb la propietat, aquest accés, per poder accedir allà i ampliar els espais d'aparcament al centre. Vale? Això ens permetria també esponjar una mica, per exemple, la carretera de Sant Llorenç, amb la nostra idea de treure els cotxes de la vorera, que seguim amb aquesta idea. Ja n'hem tret molts, però ens en queden per treure.
0: Una altra...
1: Més que treure els cotxes de la vorera, alliberar les voreres perquè les puguin fer servir les persones que van a peu o amb cotxet, que són la majoria.
0: Una altra iniciativa que no n'havíem parlat prèviament i que el seu anunci va sorprendre va ser la compra de la nau Vallcorba a l'Escletxa i amb això vincular-ho al projecte que heu presentat al Pla de Barris per un valor de 12 milions d'euros. En la primera convocatòria del Pla de Barris va quedar fora però molt ben posicionat. Ara s'acaba de tancar la segona convocatòria i tinc entès, o almenys així ho vau anunciar, que el tornàveu a presentar. Si ho heu fet i per què ha de servir tot això?
1: Encara podem presentar, eh?
0: Encara no s'ha tancat?
1: Termini, eh?
0: Llavors estic confonent l'anunci.
1: Ara m'ha fet un ai al cor, però tenim temps fins a mitjans de juliol. Però sí, el millorem, el tornem a presentar i confiem. Aquest aquesta subvenció ha de ser l'accelerador de tots els projectes que tenim per Sant Feliu. El projecte del Pla de Barris il·lusiona i fins i tot és pensar segurament a 15 anys o 20 anys vista. El que passa és que amb el finançament del Pla de Barris, que és 12 milions i mig d'euros, que és un 100% del pressupost o més, perquè, clar, dins del pressupost el capítol més important és l'1, que és el de personal, per tant, és 10 pressupostos municipals a nivell d'inversions o més. Per tant, això que projectem en 15-20 anys, ho podem fer en 5 si ens donen aquesta subvenció al Pla de Barris. Són transformacions d'impacte, que es diuen, i per tant, doncs, això. El projecte que hem presentat va des del centre cívic fins a la zona escoles, tot l'eix que és el torrent de l'Escletxa, doncs, amb tres eixos, que és transformació urbanística, amb transició ecològica i acció sociocomunitària, és a dir, fer que en aquest espai urbanísticament sigui millor, sigui un espai més verd, era un torrent i, per tant, l'hem d'intentar renaturalitzar i després que hi passin coses, que hi passin coses i que s'atenguin totes les també vulnerabilitats que hi ha. Entenem vulnerabilitats com tot, la mobilitat de la gent gran és una vulnerabilitat que és un dels eixos importants. I al cor d'aquest projecte, del torrent de l'Escletxa, tenim el que era doncs, tota la finca de la nau Vallcorba. Quan m'has preguntat abans què era el més destacat que havia passat en l'últim any, he dubtat entre el POU o la compra de tota aquesta finca, que no és només la nau Vallcorba, sinó que és tota la finca, que són molts metres quadrats, al centre del poble, i on ens imaginem un gran pulmó verd pel poble. També té edificabilitat. Allà hi ha un pla urbanístic que el que defineix és que hi va un carrer i hi van molts habitatges. Nosaltres discrepem, en certa manera, d'això. Evidentment, doncs, per canviar-ho, doncs, hi ha tots uns tràmits i tot s'ha de refer el projecte urbanístic i replantejar, però és un bon punt de partida. És a dir, ara està en mans de l'Ajuntament i, per tant, de l'interès públic el que hi ha de passar allà. Si creiem que hi ha d'haver, si què hi ha d'haver, si no hi ha d'haver, si ens donen el Pla de Barris, doncs tindrem finançament, doncs per fer. Nosaltres el que plantegem al Pla de Barris és fer un parc, un gran parc, al mig del poble, que és el que també ens diu el Pla Local de Salut, que és que ens falten zones verdes al centre del poble.
0: No marxem gaire lluny d'aquí mateix, perquè es van fer els primers pressupostos participatius i la proposta guanyadora va ser aquest ascensor que ha de comunicar l'aparcament de l'Escletxa amb el casal municipal de la gent gran. Com es troba aquest projecte?
1: El projecte està fet i en els propers mesos doncs, aquest projecte doncs, tirarà endavant, que és el nostre compromís fer-lo. Sí que quan l'haguem fet, és a dir, ens estem esperant a fer els propers pressupostos participatius a haver-lo fet, doncs que ens agradaria haver començat, però a vegades doncs, l'administració també té aquestes coses doncs, que ens ho endarrereix. Ja ens ho recorden del casal de la gent gran, sempre, que a veure quan fem l'ascensor i quan fem l'ascensor. Estem treballant-hi per fer-ho i espero que en breus puguem veure que ja es comença.
0: Seguint amb participació, també es va començar aquesta redacció d'aquesta ordenança de civisme. Això segueix evolucionant?
1: És cert que això ha quedat parat, però segurament perquè el temps hem destinat a atendre altres prioritats. També perquè això neix en un moment... De fet, les eleccions passades venen molt marcades per un conflicte al centre del poble, amb l'oci nocturn i la convivència. Un conflicte que penso que hem superat de forma molt notable. No? De fet, ho deia en una entrevista també, que deia, no hem parlat de seguretat durant aquests 3 anys, cosa que és molt bona notícia, i un dels punts era aquest, i era el que motivava doncs, que féssim aquesta ordenança del civisme, que havia de regular els horaris, havia de regular tot, no? Una mica, perquè entrava un conflicte en moltes coses. També, amb el tema dels residus, penso que hem millorat moltíssim, les dades, seguim tenint casos aïllats d'incivisme, però penso que són casos aïllats. I com que això no és una urgència doncs, que ens cremi sobre la taula i tenim altres prioritats, doncs això ha quedat com aparcat. Sí que la nostra voluntat és reprendre-ho i acabar aprovant aquesta ordenança de civisme. Justament perquè segurament és un millor moment ara, que no tenim grans problemes, grans conflictes entorn al civisme. D'incívic sempre n'hi ha, és a dir... Dic grans conflictes que ens enfrontin molt entre nosaltres sobre la taula. Per tant, és un bon moment. perquè vol dir que podem aconseguir una ordenança civisme més, més pensada en fred que en calent. I per tant, doncs sí, doncs a veure si ho podem reprendre, la tenim, eh? O sigui, vam fer el procés participatiu, ho vam recollir, vam saber el que pensava la gent, ho vam transformar en un document i el tenim, però acaba de passar, doncs, tota l'exposició pública, quan la posem sobre la taula generarà un debat i, per tant, doncs també hem de tenir el temps i l'espai, doncs, per debatre sobre això i de que passi tots els tràmits jurídics també.
0: Parlaves de la seguretat. Quina valoració feu del canvi de lloc de la comissaria de la policia local i dels canvis també interns en l'organització del cos?
1: Molt positius, també, molt positius. El canvi del lloc de la policia local responia, sobretot, a una necessitat de millorar les instal·lacions de la policia local. Estava en un espai molt petit per la dimensió de la plantilla i sense possibilitat de créixer. I responia també a la necessitat d'alliberar l'espai on estaven per ubicar-hi el que ha de ser la nova atenció ciutadana, que doncs, també doncs, vam explicar que a continuació del projecte de la plaça doncs, habilitarem l'atenció ciutadana a peu de carrer, que és on creiem que ha d'estar i que s'ubicarà allà. Sobre la ubicació, segueix sent un espai cèntric, a les instal·lacions la valoració que en fan és positiva. Hi ha possibilitat doncs, de créixer, la gent ja ho ubica, ja ho té referenciat, que això era un exercici doncs, que portava segur el seu temps. Durant molts mesos venia gent a l'Ajuntament anant a buscar la policia i, per tant, doncs creiem que és encertat. I de la reestructuració que fem i la professionalització del cos, també molt positiu. Hem passat d'una plantilla doncs, que tenia un agent que era funcionari de carrera a una plantilla doncs, liderada per un cap de policia, que és una persona que ve de Mossos d'Esquadra amb 20... Ara no me'n recordo exactament, però 20 i pico anys.
0: 22, crec que era.
1: 22 anys d'experiència al cos de Mossos d'Esquadra, cosa que facilita moltíssim doncs, aquesta coordinació i relació doncs, amb els Mossos d'Esquadra. I amb altres serveis com el Servei Català de Trànsit, i a més hem pogut anar incorporant persones en comissió de serveis o d'altres municipis on que sí que havien passat per l'escola, i a més hem convocat les places. Ara l'acaba el segon agent que haurem enviat a l'escola i que s'haurà graduat a l'escola, i per tant doncs passarem a una plantilla que ara ja estem parlant de que n'hi ha 5 que han fet la formació reglamentària a l'escola.
0: Parlant també de treballadors municipals, al febrer coneixíem aquesta notícia que UGT havia denunciat a Inspecció de Treball males condicions, deien, en el servei de recollida d'escombraries. En el seu moment ja vau defensar el funcionament d'aquest servei. Es pot recuperar al web de la ràdio les notícies que vam fer respecte a aquest tema. Ha evolucionat d'alguna manera aquesta denúncia?
1: Nosaltres, amb tranquil·litat, hem convençuts que estem fent la feina que toca, convençuts que de com vam agafar el servei ara les millores són notables i esperant doncs, aquesta denúncia s'ha de traduir en una inspecció de treball, que és la que determinarà realment si alguna de les coses que com les estem fent no són adequades, i per tant nosaltres sempre oberts a col·laborar i a millorar el que faci falta. La nostra voluntat des del primer dia ha sigut millorar aquest servei. Penso que ho hem fet a nivell de resultats i a nivell de condicions laborals, vull dir, els vehicles, els dos vehicles que estan fent servir són vehicles nous, molt millors que els vehicles que estan fent servir, i a nivell de personal, doncs també hem posat més recursos a fer el servei, els hem reorganitzat de forma que treballin més en equip, i nosaltres estem orgullosos de la feina que hem fet i en tot cas, doncs això. La denúncia, hi va haver molt rebombori perquè un altre cop, doncs, per part de l'oposició es va fer servir per intentar desgastar el govern, en lloc d'intentar analitzar si realment el servei havia empitjorat de com l'havien deixat, perquè no recordem que l'oposició que tenim era el govern que hi havia abans de nosaltres entrar. Per tant, ostres, ens van deixar el servei d'una manera, el vam millorar i després ens van criticar com l'estàvem fent. Per tant, com ens el vam trobar, segurament era bastant més denunciable que com ara. Però bueno, entenc que això són les estratègies de cadascú, però més enllà d'això, doncs no ha anat més enllà, esperant la inspecció de treball.
0: De manera molt breu, s'ha finalitzat una nova fase de la reforma de l'antiga farmàcia. Veurem aquest mandat Codines Empren en marxa?
1: Quan planificàvem les inversions del 2026, no és a dir, amb fons propis, amb els fons propis que tenim per destinar inversions, havíem de decidir. Evidentment, no podíem posar tots els fons a tots els projectes que ens agradaria fer. I un dels que no vam posar tot el pressupost per fer l'execució de tot el que falta és el Codines Emprèn. Mal ens pesi, perquè és un projecte que ens volem veure acabat i, per tant, volem garantir. El que sí que vam posar els diners i el que sí que intentarem fer aquest 2026 és començar amb la redacció del projecte, de tot el contingut, de totes les instal·lacions de dins, i això doncs ha de donar peu a que sapiguem ja el que hi passarà. Si veurem aquestes obres acabades abans de final de mandat, és complicat. És complicat, tot i que ens agradaria haver-les començat, haver-les licitat i haver-les començat.
0: Ho seguirem de prop. Fem un canvi de bloc perquè només ens queden 5 minuts.
1: És que parlo molt.
0: Tenia temes sobre la taula, com el retorn del privilegi reial, altres temes de cultura i patrimoni, el pas del Tour, que és aquest dilluns, però parlarem de futur amb aquest, i aquests altres temes els haurem de tractar als informatius. Però abans de parlar del futur, hem parlat de tot el que heu anat fent durant el que portem de mandat. Què canviaries o en què posaries l'autocrítica sobre com han anat aquests 3 anys, especialment el darrer, perquè els altres ja ho hem anat tractant.
1: Sí, el que canviaria és el projecte d'habitatge de les antigues casernes. Nosaltres vam pensar que posant-lo a disposició de la Generalitat en el pla aquest 50.000 habitatges, que ja ara sembla evident doncs, que serà impossible doncs, que compleixi el govern de la Generalitat, era la forma més ràpida i directa doncs, d'aconseguir que allà hi hagués habitatge públic funcionant. I clar, 2 anys després d'haver-ho posat allà, veient doncs, que han prioritzat i que no érem el solar d'aquí, no era una prioritat i això, veiem doncs, que haguéssim pogut fer una rehabilitació, encara que fos per fases, fins i tot amb finançament propi, amb fons propis, o amb la Diputació, que també ens hagués ajudat, i podríem haver posat 1, 2 o 3 habitatges ja dins del parc d'habitatge públic que a Sant Feliu li fa falta, perquè seguim doncs amb això. Per tant, aquí, veient com ha anat, ho faria diferent i, de fet, ens estem plantejant canviar l'estratègia i renunciar doncs, a aquest pla de 50.000 habitatges de Generalitat per fer-ho i encarregar-nos-en directament des de l'Ajuntament.
0: A partir de licitar unes obres a les mateixes casernes o a partir de fer habitatge amb una altra banda?
1: Sí, començant per rehabilitar. Perquè fent habitatge, és a dir, enderrocant i construint, doncs és una magnitud econòmica que ara mateix l'Ajuntament no podria fer front, la Generalitat sí, però per tant, si ho fem a nivell municipal, serà doncs més mica en mica, rehabilitant un per un o de dos en dos els habitatges que hi ha.
0: És el gran repte, l'habitatge de Sant Feliu?
1: És un dels grans problemes i, per tant, és un dels grans reptes. Nosaltres som molt conscients doncs, que la realitat del voltant condiciona la d'aquí i és el gran repte el preu de l'habitatge, que és el gran repte del país. És a dir, no és un repte aïllat de Sant Feliu, sinó que és un repte de país i per això pensem que aquí la Generalitat ha de tenir un paper molt important i vam celebrar que s'anunciés aquest pla de 50.000 habitatges, però ara lamentem doncs, que, ostres, sumar aquests... D'aquí ho necessitava tant el govern de Generalitat per intentar complir com Sant Feliu per donar resposta a aquests habitatges. Sí que aquí també ens permetia doncs, que la gestió, no havíem de carregar amb la gestió de tot aquest habitatge i si fem una iniciativa municipal, si la iniciativa és de l'Ajuntament, doncs haurem de tenir tota la infraestructura per poder gestionar-lo.
0: Ara sí, anem cap al futur. Tens ganes de seguir endavant?
1: Clar.
0: Et presentaràs a les primàries de Primàries Codines per poder tornar a ser candidat de Primàries Codines el 2027?
1: Això encara no he decidit. Però, com vaig dir, no és una decisió individual. És a dir, nosaltres sempre entenem que som un equip i el que està clar és que l'experiència d'aquests anys ha de ser-hi el 2027, a les eleccions del 2027. Primàries es tornarà a presentar, això sí que ho puc dir. Perquè ens vam trobar, ens vam reunir i vam dir s'ha d'engegar ja tot el procés per decidir, per fer el procés de primàries. el registre de votants, que després es puguin presentar els candidats. Quan s'obrin els terminis i les condicions de presentar aquests candidats, serà el moment on cadascú de nosaltres, els regidors de govern, els regidors que anaven a la llista del 2023, els que anaven a la llista del 2019 i totes les persones que s'hi volien afegir, que hauran de decidir si opten per representar la gent i llavors doncs, fer aquestes primàries. Puc dir això, que l'experiència que hem adquirit l'hem d'aprofitar. I llavors, doncs, amb aquesta responsabilitat, doncs, cadascú de nosaltres també decidirem.
0: Fa 2 anys em deies que el que et treia més la son i la teva principal preocupació era l'aigua, en aquest cas la falta d'aigua. Ara que hi ha aquest pou en marxa, quina és la teva principal preocupació?
1: És que segueixen l'aigua. De fet, les meves, els projectes que dedico més hores són l'aigua i segueixen sent l'aigua. Estem fent el pla director d'abastament d'aigua del municipi. Ens acabem de gastar en 2 projectes 750.000 euros en millorar la xarxa d'aigua. Estem treballant amb la connexió Aigües Ter Llobregat. Ara fem el catàleg de fons també per veure el viver més enllà de l'aigua. Hem aconseguit 2 subvencions per rehabilitar el molí de Llobateres, íntegrament subvencionat tant per la Generalitat com per la Diputació, i per tant posar en valor allà i fer-hi un centre d'interpretació de l'aigua. Despleguem els telecomptadors i telelectura de tots els equipaments municipals. Cada setmana, per no dir cada dia, m'estic dedicant a l'aigua. Jo penso que la regidoria de l'aigua és el gran descobriment, jo penso, d'aquest mandat, perquè jo penso que és de les regidories amb més feina a l'Ajuntament i, a més, amb més import. Molt més, haurem gastat molt més, però molt més amb aigua que amb qualsevol altre projecte.
0: Un pou sense fons, si em permets, a la broma lingüística. Doncs, què és el que més t'il·lusiona?
1: El que més m'il·lusiona és aconseguir la subvenció del Pla de Barris. Perquè aquí, sí que aquí, qui encara no estigui il·lusionat pels projectes que tenim per Sant Feliu, aquí és que veurà la llum. Quan hem, i a més la gent amb qui ho hem fet ha treballat de tal forma que ho ha dibuixat de forma molt esquemàtica, i aquests dibuixos a qui els hem ensenyat han generat il·lusió. També amb tota la zona escoles, que hi ha el projecte del barri escola, que ja l'hem pogut ensenyar als consells escolars, a les escoles, estan tots il·lusionadíssims amb que això pugui tirar endavant.
0: Doncs ens hem cruspit el temps volant. Seguirem de prop aquest projecte, com evoluciona, així com la resta de temes. Pol Cabutí, gràcies per atendre els micròfons d'aquesta ràdio com alcalde de Sant Feliu de Codines un cop més.
1: A vosaltres.
0: Bon estiu a tothom, i sabeu que podeu recuperar tant aquestes entrevistes com les dels anteriors anys a www.onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Continuen els treballs per recuperar la normalitat en l'Hospital Comarcal de la Selva, a Blanes, després que les fortes pluges inundessin la zona d'urgències i obliguessin a traslladar una vintena de pacients. Alguns dels serveis com el laboratori clínic ja s'han pogut normalitzar, però altres encara continuen afectats. Per això aquesta nit el punt d'atenció ciutadana del CAP de Blanes 2 allargarà el seu horari més enllà de les 8 i estarà operatiu per atendre les urgències de baixa complexitat en el municipi. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha desplaçat aquest diumenge a la tarda a Montornès del Vallès per comprovar sobre el terreny els efectes del temporal d'aquest cap de setmana i també donar el condol als familiars de l'home mort en un garatge en aquesta localitat. Illa també visitarà durant aquesta tarda Granollers i la Roca del Vallès. A més d'aquest home, també ha perdut la vida un altre home a Tordera en cedir un mur a l'interior d'un caravaning allà, aquella localitat. I també en paral·lel continua la cerca d'un helicòpter de salvament marítim, una llança dels Mossos i agents de la Guàrdia Urbana a peu del jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat per la mar. I finalitzada la segona ronda de la jornada d'avui de diumenge del concurs de Castells de la Tarra Corena. Per conèixer les últimes novetats comentem amb el Francesc Domènech de Radio Ciutat de Valls. Bona tarda, Francesc.
3: Bona tarda. Els castellers de Vilafranca acaben de descarregar el 4-10 Folre i Marilles, que els situa en la primera posició del concurs de castells de Tarragona. Això és perquè aquest mateix castell, el 4-10, l'han intentat també

0: incidents fins a aquestes 6 de la tarda. I també vostè que ha reclamat al govern que amb la màxima serietat possible faci un inventari de l'estat dels centres educatius que s'hagin vist afectats per les pluges i que traslladi aquesta informació clara als centres, treballadors i famílies. I aquest inventari és imprescindible per poder prendre decisions sobre l'obertura i funcionament dels centres. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Comença la Moixiganga. Doncs sí, amics i amigues, comença la Moixiganga de la tardor. Atenció, segon capítol de la temporada, i el dimecres passat va començar la tardor. És per això que avui totes les cançons que us posarem aquí a la Moixiganga aniran relacionades amb la tardor. I parlant de la tardor, que estem molt contents que arribi la tardor, aviam si arriba una mica de fresqueta, que de moment sembla ser que no, us direm que el concurs Pet el Pot d'Òmnium Cultural de Sant Cugat del Vallès, el jurat ha decidit que la secció de la Moixiganga Posem Fil a la Poesia de la Montse Peláez hagi sigut finalista d'aquesta edició 2026. Estem molt contents perquè això d'arribar a ser finalistes d'un concurs és molt divertit. I ara ens faltaria la vostra ajuda, perquè ens falta el premi del públic. Si us agrada la secció Posem Fil a la Moixiganga, l'únic que heu de fer és entrar a la nostra pàgina web lamoixiganga.cat i allà fer clic en el banner de dalt de tot. Us sortirà un vídeo que han penjat els d'Òmnium Cultural, i per votar l'únic que heu de fer és posar un m'agrada en el vídeo. És un vídeo que no surt res, perquè nosaltres, com que som ràdio, a la ràdio no es veu. En fi, doncs llavors ens poseu un m'agrada, i de tots els participants del concurs, qui tingui més m'agrades, doncs podrà guanyar el premi del públic, que és el vostre premi, el premi que ens doneu vosaltres, perquè us agrada el Posem Fil a la Poesia, i també suposo que us agrada la Moixiganga, que és per això que ens esteu escoltant. La Moixiganga, un programa que s'emet cada setmana a la vostra emissora municipal i que podeu escoltar sempre, sempre que vulgueu a la nostra pàgina web, lamoixiganga.cat. I dit això, que és molt important, que us havíem de dir, i que estem molt i que molt contents, us direm que avui a la Moixiganga estem d'enhorabona, perquè en Roger Garrós, que és el nostre col·laborador que ens explica contes de tant en tant, estrena nous contes. Atenció, perquè avui podem escoltar del llibre Contes Populars Catalans, que l'han escrit la Sílvia Cavalleria i la Maria Carme Codina. Avui podrem escoltar La Guilla i el Corb, un conte narrat per en Roger Garrós. També tindrem capítols de Circ Petit, No ens n'oblidem de Circ Petit. Avui, atenció, que és molt divertit el Circ Petit, perquè es titula Coses de Canalla. Crec recordar que avui els personatges de Circ Petit es fan petits. Petits, petits, petits, petits. Amics i amigues, ja estem preparats per començar la Moixiganga. Sóc el Moisès i, com us he dit abans, comencem amb la tardor. I avui, la primera cançó que us proposem és una cançó que es diu M'agrada la tardor, que ens la canten els 3X3. I SX3, ara sí que ho he dit bé, amics i amigues. Amics i amigues, estem preparats. Estem a punt de començar el programa infantil, el programa familiar, a la teva emissora municipal. Sóc el Moisès i ara mateix comença la Moixiganga. Som-hi!

0: La Moixiganga. Cucu mama, cucu. Aquest programa sí que és una ganga.
1: La Moixiganga presenta Contes Populars Catalans, de Sílvia Cavalleria i Maria Carme Codina. Narrador, Roger Garros. La guilla i el cor.
2: Heus aquí que una vegada venen dins d'un bosc frondós ple d'alzines i roures i vivia un corb. Volava d'arbre en arbre i es creia l'amo de la seva contrada. Un matí va passar per sobre d'un poble i va arreplegar al vol un vell i gros formatge que portava un pagès. L'acabava de treure del rebost per posar-lo a la taula. Maleït siguis, negre corb! Mal viatge tinguis i mal profit et faci! Va cridar el pagès indignat. I el corb va arrencar el vol amb el formatge a la boca i pensant que aquell dia sí que dinaria bé. Vet aquí que, cansat de tant planejar pel bosc, es va posar sobre la branca d'un vell roure, enmig d'una gran clariana, per endrapar el formatge que tant li venia de gust. Molt lluny, a l'altra banda del bosc, hi vivia una guilla. Estava entaforada en un cau i sortia sempre que podia buscar menjar per atipar-se. Com a bona guilla que era, mirava d'enredar tot aquell que se li posava al davant per treure'n profit. Tots els animals del país ja la coneixien i quan la veien arribar per un cantó se n'anaven per l'altre, amb la cua entre les potes. Però la guilla, amb el cap ben alt, corria i corria cada dia més lluny. Sempre trobava alguna bèstia per enredar. Aquell dia es va llevar molta fam i començar a buscar, amb desesperació, d'un cantó a l'altre, alguna cosa per menjar. Va travessar el bosc i va arribar a la clariana on hi havia el roure del corb. Va mirar l'aire i quina va ser la seva felicitat en veure un corb que portava un gran formatge al bec. Quin formatge més suculent porta aquest corb? Aquesta és la meva, es va dir la guilla. Els corbs són una mica beneits i s'ho creuen tot. L'enredaré i de ben segur que picarà. Bon dia, senyor corb, li va dir. Quin plomatge més negre i preciós que teniu. Sou d'aquest bosc l'ocell més encisador. En sentir això, el corb es va estarrufar de satisfacció, sense donar-se talòs com era, que la guilla l'estava enredant. I els vostres ulls, negres i brillants com el carbó, llueixen intensament. El corb, amb aquestes altres paraules, es va començar a creure tan important com l'àguila imperial. I quin bec tan llarg i gruixut que teniu! No n'he vist cap d'altre en tots els ocells que viuen en aquest bosc. El corb, pretensiós com era, estava intensament feliç. Ningú no li havia dit mai aquestes paraules i ja sentia a punt de rebentar de felicitat. M'agradaria tenir la vostra veu. Deveu tenir un cant més fi que el del rossinyol i més encisador que el de les caderneres. El corb, engreixat de satisfacció, va obrir el bec per demostrar a la guilla com era el seu cant i mentre entonava un lleig i esgarrifós crac, li va caure el formatge que va anar a parar enmig de la clariana. La guilla, que ja tenia la boca oberta, el va agafar i li va dir: «Senyor corb, ara ja sabeu que no us podeu fiar dels aduladors. El que volen és treure profit dels vostres béns. Per aquesta lliçó que us acabo de donar, un formatge de paga. No és pas molta cosa. Recordeu-ho un altre dia». Es va posar el formatge a la boca i va sortir cames a ajudar-me d'aquell lloc. Tan rebent que encara corre.

0: banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: Coses de canalla.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Caram, tots els artistes del Circ Petit s'han reunit sota la carpa. I és tothom. El Tomàs, el Genís, la Sílvia, en Salim, l'Albert, la Sibila... Ep, però hi falta algú. El senyor Agustí i la Marta. Quina una en deuen portar de cap, aquesta colla?
3: A veure, Genís, ja hi som tots, ara?
4: Sí, ja hi som tots.
5: I es pot saber per què diantre ens has reunit?
3: Si no, oi que portes una colla de dies que no sé pas què et passa,
4: Veureu, oi que el senyor Agustí sempre diu que el circ s'ha de rejuvenir, que ha d'haver-hi aire fresc i bla, bla, bla, bla?
3: Sí.
4: Doncs crec que he descobert una cosa que ens pot interessar.
3: Escolta, noi, a mi no em facis fer ximpleries de jovent, Que jo estic molt contenta de ser gran.
5: La Sibila té raó. Només aconsegueixes saviesa i experiència a base d'anys.
4: Per això m'heu despertat? Escolteu, però què me'n diríeu si poguéssiu tornar a ser joves amb l'experiència que teniu ara?
3: Genís, que t'has trastocat!
5: Però que se'm potolla, aquest ara!
4: Mireu, llegint un vell llibre d'encanteris, he trobat un sortilegi per recuperar la joventut.
3: M'interessa, això. I com dius que funciona?
5: A mi no facis invents, Amb tu vés a saber com sortirem.
4: Va, no em digueu que no us agradaria provar-ho.
3: Ai, no ho sé, Genís. Vols dir que és bona idea? I és clar que sí. Au, vinga, nano. Deixa anar aquestes paraules màgiques.
4: A veure... Màgics poders, entremaliats i divertits. Feu que els presents tornin a ser petits.
2: Ostres, una llum ho il·lumina tot. I un suau fum blau embolcalla els nostres amics. Quan el fum s'ha esvaït, es queden tot garratibats en veure el resultat de la transformació. Sí, efectivament, en Genís es troba envoltat de tota la colla del Circ Petit, molt més rejuvenida.
6: Es pot saber què mires?
4: Tomàs?
6: Es pot saber què has fet, mag del dimoni?
4: Potser ara sou massa joves.
6: Però, Genís, què has fet?
7: Vaja, estic despert o estic somiant? A veure aquesta punxa... Ai, estic despert.
6: Ostres, i ara què farem?
7: Això ho sabrem si miro la meva bola de vidre.
2: Mentrestant, a fora, el senyor Agustí i la Marta busquen tota la colla que no troben per enlloc.
8: Quina cosa més estranya, on es deuen haver ficat? A veure, Marta, ningú t'ha dit que s'havien de marxar a algun lloc?
3: No, senyor Agustí.
8: Bé... Només ens queda mirar dins la carpa, però no crec que hi siguin. La funció no comença a fer les 6. Ei, hola! Què sou per aquí?
2: El senyor Agustí i la Marta entren a la carpa del circ.
8: Ep, Genís, què hi fas aquí dins amb tota aquesta canalla? D'on han sortit? On són els vostres pares? Encara falta molt perquè comenci l'espectacle.
3: Quins nens més macos! Com et dius, bonica?
7: Em dic Sibila, que no ho saps, Marta.
8: Què? Però què dius, petita?
3: I tu com et dius?
7: Sóc el Salim, no te'n recordes.
8: Però com? Quina broma és aquesta?
7: Doncs sí, senyor Agustí, el Genís ha fet un encanteri per rejuvenir-nos.
8: Com? No pot ser. Tu ets la Sílvia. Ah, i tu deus ser...
9: Com ho faré jo? La perla em pot esclafar si sóc tan petit.
8: Tomàs! No m'ho puc creure. A veure, Genís, em pots dir què has fet? Com arreglaràs tot aquest embolic ara?
4: Sí, senyor director. Ves, no sé com ha pogut passar. Arreglar-ho, doncs jo no ho sé.
2: Just en aquell moment torna a aparèixer aquella misteriosa llum, el fum blau, i els nostres protagonistes tornen al seu aspecte de sempre.
4: Uf, doncs sembla que ja està, oi?
3: Doncs sí, els efectes de l'encanteri duraven poc, per sort.
5: Jo marxo d'aquí, o aquest tros de coànim encara em transformarà en un gripau.
3: Ai, quina llàstima que hagi durat tan poc. Jo ja m'imaginava el senyor Agustí muntant una escola al circ.
8: Però aviam, què us ha passat pel cap per fer una bestiesa així?
4: Veurà, senyor Agustí, com que sempre ens diu que vol rejuvenir la companyia i nosaltres som els més grans del circ.
8: Però, doncs sí. Sí que sou els més grans. Els artistes més grans que pugui tenir aquest circ petit.
3: Com?
8: I és clar, us puc ben assegurar que en lloc del món trobaria algú com vosaltres.
2: Hola, Marta.
3: Hola.
2: Caram, avui en Genís sí que l'ha feta bona, oi? Encara que a tu potser ja t'hagués agradat que el circ fos ple de canalla.
3: Sí, és clar, seria molt divertit.
2: I com ho explicaràs, això, avui?
3: Doncs a veure... Sí, ja ho sé. Grans. Els grans volen ser petits. Els petits volen ser grans. Uns són àgils i divertits, els altres, experts dans. Però el que és important de debò és viure cada època com la millor.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Veus infantils, Miquel Canal, Aniol Cirera, Alba Bruch i Aina Bruch. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

0: I ara sí que arriba la cançó de bressol aquí a la Moxiganga. Ara és el moment d'anar-nos-en a dormir, perquè ja s'acosta l'hivern i els arbres tenen freds, i arriba la castanyada, arriba els boscos d'aquests colors tan bonics. Doncs això és el que ens farem avui, i la cançó de bressol d'avui es titula Ja arriba la tardor. Ara sí, ara és el moment de ficar-nos dins del llit i de començar-nos a abrigar una miqueta. Encara no fa fred del tot, eh? Però, en fi, un llençolet, a la millor sí que ja ens el podem posar. Així que vinga, tots i totes, cap al llit, a dormir.
1: Ja no surten les flors, ja no volen les oranetes, ja s'acosta l'hivern i els arbres tenen fred. I em poso un mocador al cap i agafo un cistell de palla. Faig un foc ben gran per torrar castanyes i

anat a comprar pinyons i n'he fet un gran postre. Els he posat al forn.

I amb aquesta dolça melodia nosaltres ens direm bona nit, perquè ara ja arriba el moment d'anar-nos-en a dormir. Avui hem pogut escoltar la Moixiganga els nous contes d'en Roger Garros, contes populars catalans, que avui hem pogut escoltar la Guilla i el Corb, i un nou capítol de Circ Petit que es titulava Coses de canalla. Recordeu que si us ha agradat molt aquesta Moixiganga i teniu ganes de tornar-la a escoltar, ho podeu fer a la nostra pàgina web lamoixiganga.cat. Aneu a programes sencers i allà hi trobareu doncs, totes les Moixigangues que hem fet fins al dia d'avui, que ja són unes quantes. Aquesta és la temporada 20 i aquest és el capítol número 2.

0: Recordar-vos que a la Moxiganga, sobretot al Posem fil a la poesia de la Montse Peláez, la nostra secció de poesia, ha quedat finalista en el concurs Pet al Pot d'Òmnium Cultural de Sant Cugat del Vallès, i que ara és molt important que tots els nois i noies, pares i mares i amics que ens estigueu escoltant, ens voteu com a públic, com a premi del públic. Això vol dir que us agrada la nostra secció, que us agrada la Moxiganga, que portem poesia als més joves de la casa. L'únic que heu de fer és entrar a lamoxiganga.cat i allà dalt de tot hi trobareu un bàner que explica doncs, que són finalistes en el Pet al Pot, que és el concurs. Llavors allà cliqueu, se us obrirà al YouTube un vídeo, i l'únic que heu de fer és posar m'agrada en aquest vídeo i nosaltres ja tindrem el punt al vostre vot per aviam si entre tots els nostres oients doncs som premi al públic. Estem molt contents de ser finalistes. Això vol dir que les coses que fem, aquestes seccions que fem aquí a la Moxiganga, agraden i que fem les coses ben fetes. Almenys això és el que ens sembla des d'aquí, des de la Moxiganga. Així que moltes, moltes gràcies a tots els que ens esteu escoltant i a tots els que ens votareu. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Recordar-vos també que a la nostra pàgina web, a dalt de tota la dreta, hi trobareu un número de WhatsApp al qual ens podeu deixar notes de veu, si voleu. Per exemple, ens podeu deixar notes de veu si els vostres amics fan anys, per exemple, amics, germans o cosins, fan anys i teniu ganes de felicitar-los, nosaltres els hi posarem una cançó d'aniversari aquí a la Moxiganga. I també ens podeu deixar notes de veu proposant noves seccions o bé explicant-vos què feu. Tot això nosaltres ho reproduirem aquí a la Moxiganga i us podreu escoltar per la ràdio. A la nostra pàgina web també trobareu moltíssimes coses, com per exemple els contes de Roger, que hem pogut escoltar avui aquí a la Moxiganga. I nosaltres ens direm bona nit, ens posarem l'última cançó, que avui és la Tresca i la de Verdesca, del seu espectacle Somnis, i nosaltres tornarem la setmana que ve amb una nova Moxiganga i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho bé, tot fent ràdio i tot escoltant la ràdio. Amics i amigues, sóc el Moisès, la setmana que ve ens retrobem aquí a la Moxiganga, i no hi falteu, perquè passem llista. Bona nit!
1: Son calmada i badallada, porta els ulls a somiar. Dels malsons fes-ne un gran àpat, que hi ha algú per convidar.

0: Love United.
1: Eu jogo para Love United.
2: Love United Peruana.

0: Després de la revetlla d'ahir al vespre, què hi ha millor que una bona sessió de jazz? Molt bona nit de Sant Joan i benvingudes i benvinguts a l'últim programa de la temporada. Durant aquests mesos hem recorregut territoris, paisatges i cultures que ens han ajudat a entendre millor la diversitat musical i humana que ens envolta.
1: Molt bona nit, estimada audiència. Sí, tota aquesta tercera temporada hem caminat per costes, muntanyes, valls i ciutats. Hem escoltat veus que neixen de la terra i d'altres que arriben del món.
0: I avui tanquem aquest viatge per tota la península i les illes i ho fem a la Comunitat de Madrid.
1: Un lloc que per molts identifiquen com a centre, però que en realitat és cruïlla, punt de trobada i també punt de partida. Així que prepareu-vos per aquest darrer viatge sonor de fi de temporada. Arrenquem!
0: Obrirem el programa d'aquest vespre amb una sonoritat delicada i cinematogràfica. Madrid també pot ser això, pausa, detall i imaginació. I per aquest vespre hem triat aquesta cançó de l'any 2020 que es diu Bella. Amb totes i tots vosaltres, Mastreta i el seu tema Bella.

El sol també ha tingut espai a Madrid. Energia càlida per seguir el camí. Igual que la cançó de l'any 2007 que hem seleccionat per al programa d'aquest vespre. Plena de sonoritats emmarcables dins el jazz. El soul i el blues amb notes psicodèliques. Tot un tema ple de força. Amb tots vosaltres, Beautiful, del grup The Sweet Vandals.

Continuem el nostre darrer viatge d'aquest vespre amb una mirada íntima, elegant i nocturna. Madrid també sap parlar amb veu baixa i això queda molt present amb aquesta cançó de l'any 2007 del grup Marlango. Amb totes i tots vosaltres, Pequeño Vals, Marlango.

Continuem viatjant i ho fem amb una proposta de jazz contemporani de l'any 2015, amb un aire introspectiu que aboca espais oberts dins la ciutat. Amb tots vosaltres, Sol de Lluvia, intro, de Luis Verde.

Avancem amb el temps i ens situem l'any 2020 amb una harmònica i un jazz amb personalitats pròpies. Abans de fer una pausa per mirar cap endins, us presentem el tema Blue Drag d'Antonio Serrano, una autèntica delícia.

La pertinença és una necessitat humana i està molt relacionada amb la identitat, la salut emocional i el benestar. Des que naixem, necessitem sentir que formem part d'alguna cosa més gran que nosaltres mateixos. Una família, una comunitat, un grup d'amics, una cultura o potser un projecte compartit. La pertinença ens aporta autoestima, ens dona capacitat per afrontar les dificultats, ens augmenta el benestar emocional, ens redueix els sentiments de soledat i d'aïllament i ens reforça la confiança en un mateix i en els altres. En canvi, quan la pertinença es veu amenaçada o desapareix, poden aparèixer sentiments de desorientació, de tristesa profunda, d'exclusió o de manca de sentit. La pertinença no consisteix en ser igual que els altres, sinó a poder ser un mateix sense deixar de formar part del grup. Com una improvisació de jazz, la vida ens convida a trobar la nostra veu personal mentre escoltem la dels altres. La pertinença no és perdre la pròpia melodia, sinó descobrir que aquesta melodia té un lloc dins nostre i té una harmonia més gran. Quan una persona se sent part d'alguna cosa, deixa de preguntar-se si té un lloc al món i comença a contribuir amb el millor de si mateixa.

Després de l'espai terapèutic dissenyat pel Ricard, tornem a l'aquí i a l'ara, amb un jazz modern i molt narratiu basat en música de Johann Sebastian Bach i arranjat pel gran Moisés P. Sánchez, que ens demostra, amb aquest tema de l'any 2020, que els camins no sempre són rectes. Amb totes i tots vosaltres, Invention No. 1 in C Major de Moisés P. Sánchez.

Qui no recorda els grans del jazz i en concert aquell conegudíssim tema de Nat King Cole titulat Smile? Veureu com ha canviat la història amb aquest grup afincat a Madrid que es diu Blue Tomasa i que aquest tema de l'any 2024 que es diu Smile us encantarà.

I ara deixem-nos portar per una proposta íntima i delicada del grup Arnaut, una cançó de l'any 2013 que parla d'un aprenentatge que tots hem hagut d'afrontar alguna vegada a la vida. Conviure amb la solitud, entendre-la i fins i tot fer-nos la nostra. Escoltem, per tant, el tema Learning How to Live Alone del grup Arnaut.

I abans d'acomiadar-nos, sentirem una formació madrilenya que ha sabut fusionar amb gran sensibilitat el soul, el jazz i els sons contemporanis. Una música càlida i envoltant perquè posi punt i final en aquest viatge compartit. Escoltem la cançó de l'any 2017 titulada Lonely, Lonely del grup Cosmosoul.

0: Tots els viatges deixen una empremta.
1: Sí, i aquesta temporada n'ha deixat moltes.
0: Paisatges que hem escoltat.
1: També músiques que hem compartit.
0: I silencis que també hem format part del camí.
1: Avui, aquest vespre, tanquem una etapa.
0: Però no tanquem el viatge.
1: Potser la propera vegada que ens trobem ja no estarem només recorrent la península.
0: Potser creuarem fronteres.
1: O potser descobrirem nous sons.
0: I noves històries.
1: Gràcies per haver-nos acompanyat durant tota aquesta darrera temporada.
0: Molt bon estiu.
1: I fins molt aviat.
0: I el viatge continua.
1: Qui us parla, Jordi Brito.
0: I Enric Díaz, amb el suport tècnic en Robert Garrigós.
1: I ara us deixem amb aquest tema de l'any 2022, que es diu Miss Sunshine.
0: Bona nit i ja escoltem jazz.
1: Adeu.
2: Sunshine. Sunshine. Sunshine on a cloudy afternoon just changed my mind.

Sunshine.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Galatea, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
3: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, uiqui.
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Yeah, Bocchioli, com ho fem, abans?

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

can't go wrong trying to make things right.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes, a les 9 del matí, és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.